0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes.

0: sí.
1: Embolica't.
2: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: passava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Michael Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: bon dijous, què tal? Com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: I donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, donem els ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com és el gentilici.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà l'Ara Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.

0: Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana, i a les 11 Jorge Drexler
1: aquí, quina meravella,
0: aquí a la cadira de la Garcia.
1: Apa, l'Ara
0: de Catalunya
1: Ràdio. Entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
0: Ella marxa, l'Ara ja marxa a la cadira, que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu sabien els matiners que la cadira estarà per ell.
1: Sempre és una meravella escoltar Jorge el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
0: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
1: Gràcies, Maiol.
0: Fins ara, t'has avisat els gols.
1: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
2: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
1: I això?
2: Doncs resulta que aquesta matinada...
1: Sí.
2: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
1: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda, que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
2: Ja veureu que l'home no està molt bé.
1: No, clar. Quina sorpresa.
2: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
1: I això?
2: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
1: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
2: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
1: Com?
3: Uau.
2: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
1: És que, de veritat, els americans...
2: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
1: No m'ho diguis!
2: Que li ha dictat...
1: Però si jo pensava que colaria la primera.
2: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
1: Bé, que sé.
2: Aquest ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
1: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
2: Exacte.
1: No podrà salvar el planeta, de moment.
2: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
1: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
2: Sí.
1: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara. Adéu.
1: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí, fent el penúltim matiners d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
1: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
3: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu. Es diu Agua pel calor i sona així.
5: Agua pel calor!

0: ràpid.
1: A veure, què és això exactament?
0: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu o no? No ho sé. En aquest cas, la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó. I de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu. I també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
2: Oh, quina,

0: acabo de respirar.
1: Sí.
0: Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
2: Horrorosa.
0: Des d'aquí la nostra opinió. Com experts de fons.
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó d'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada dos per tres tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que el King Africa i Veronica Romero, doncs escolta'm, els hi ha
1: agradat. Una mica de mono.
0: Sí, Agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més, eh?
0: Quina bona notícia, engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa dos mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
3: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando, volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, dues per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: Un quart de 6 del matí i 2 minuts. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
5: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt doncs, dona un confort addicional i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
4: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai tot totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, no dius així com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
2: Bueno, com vols que...
0: Amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
6: ¿Temes a la soledad?
7: Sí. Aunque a veces necesito estar sola.
8: Me entró el venenillo
7: y quise ser artista.
8: Yo empecé a ser...
1: ¡Rocío Jurado!
0: ¡La más grande!
9: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
10: Yo expuse mi vestuario a la censura.
11: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
0: ¿Tú eres feminista o qué?
10: Hombre, claro que soy feminista.
12: Pues déjala correr.
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
13: Cuando hay que tenerla. Es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida.
14: Y a la inversa.
15: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims. Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no?
1: Ara,
0: mínim 4 anys. Home, perquè si deia, no? Si el Modena Fit deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta,
1: Cristian, ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, no, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
11: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, ara la joia potser és més...
14: Ensenyar el pis o ensenyar...
11: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
14: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
11: Exacte.
14: Sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Opa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant ahir el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la república... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però ell ha rebotat la piloteta, ha rebotat... Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts ho recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabós, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu, Justin.
1: Ah,
0: diu, Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu, Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: I no el van reconèixer. Li deia, però vostè Justin Timberlake? I deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: Pel record. Perquè ho demostri, saps? A veure, canta. I dius.
0: Ui, ella.
2: Justin.
0: Estàs preparada pels aniversaris?
2: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí,
0: ja
2: vaig fent, vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira,
0: home, però explica-la a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això, saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
2: Bueno, és que ho ets una mica, però tots ho som. Jo crec que...
0: Jo
1: sempre vull tenir raó. Sempre. Penso que tinc la raó.
2: Això ho he de mirar, eh?
1: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
1: Pràcticament sempre.
2: Jo també.
1: Sí, o sigui, se m'ha d'argumentar molt bé.
0: Molt bé. Doncs aquí fent aquesta tauleta de tietes meravelloses. Jo no.
1: I tant.
2: Home, guapa.
1: Si ja més tu surt d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar del carro.
2: Molt orgull, molt orgull.
0: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlar, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no reguitem.
1: Ui.
0: Gol?
1: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
1: Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu.
1: Com
0: doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, està molt bé.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari, en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 4:45 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Corina. Avui ens portarà a l'illa d'Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí, repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
0: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
0: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
1: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys 2 atacs amb drons, un que ha deixat un mort i 2 ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
0: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
1: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
1: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera mort a la legislatura.
3: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
0: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
1: El seu líder, Albert Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
4: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos sobre todo de Junts.
0: Serà un dels temes d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
1: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
0: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sonar, perquè avui arrenca.
1: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que defensa defensat la seva innocència com La Vanguardia.
6: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules: el jutge no creu Zapatero.
5: Altres temes de portada, El Periódico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
6: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons El Periódico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
0: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
6: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
5: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
6: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
5: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
6: El Periódico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
5: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
6: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
5: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
6: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
5: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
6: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
5: I l'altra, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
0: 6:15, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
7: Bon dijous.
0: Què tal?
7: Molt bé.
0: Preparada per la premsa digital?
7: Superpreparada.
0: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
7: Que s'ha begut molta cervesa.
0: No m'ho diguis.
7: Sí.
0: I això?
7: Anglaterra jugava.
0: Ah, clar.
7: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare, una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. Clar. El rècord, com podia ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
0: Mare meva, quina bestiesa!
7: Doncs sí.
0: Són molts litres, eh?
7: I a més, els anglesos no són aquelles canyes espatites, saps?
0: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
7: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el Periódico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
0: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
7: Doncs mira, si vols, pots començar.
0: Ah, vaig a... Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
7: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
0: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
7: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la ronda litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
0: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures, ni de broma. No, tot el contrari, Marc.
5: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
0: En només 5 minuts arribem ja a 6:15 del del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
8: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, i avui, en aquest cas també, però al migdia, es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portaceli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents aquestes coses. I dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
0: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
8: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte de Witt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui. I segurament et penso, i segurament t'enyoro,
0: i segurament t'estimo, però cap dels dos. He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
8: A mi també m'agrada molt.
0: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
8: Sí, sí, m'agraden molt les Voces Femenines.
0: M'encanta, m'encanta.
8: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
0: no em sona així, no em sona així. Però enganxadíssim, enganxadíssim, segurament t'estimo.
8: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins al 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
0: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
8: Sí, perquè celebra 30 anys.
0: Uau.
8: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. D'un cop t'ho he desmadrat, ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre canta i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista, sí, habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
0: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
9: Frase en la que creguis profundament.
10: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
9: Una debilitat de Kilian Jornet.
10: Menjar els dolços.
9: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
10: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
9: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
10: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
9: La carrera més dura que has fet?
10: La Western Stage, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
0: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
11: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de la

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà Lara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés, el jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre, sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2, 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la Marta.
2: La transmissió de Torquemarta, que va, va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan ja, perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa l'Uzbekistan.
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un...
1: Debuta.
3: Que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia, cosa
1: aplaudeix
3: que
1: Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, home, Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu el que
1: de
3: vídeo
1: veritat,
3: o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No, Marta.
2: Va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con gratis.
1: Quina finamenta, sembla també. Quina cosa colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
3: Ui,
1: a veure, Saralies, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant.
1: A veure, Saralies, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig dir al partit, eh?
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que molt m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? Fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps la Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50.
1: 50.
3: 37.
2: Lara García s'endú el premi perquè n'hi ha, ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de l'AP7, i la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per l'AP7 per Sant Cugat.
3: Carai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. Que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara. Bon dia,
1: avui perquè... que està deixant una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant.
3: Sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això. Està bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93207474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
13: No me quiere llamar, papá, que me llamo también.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
6: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també.
3: Sí,
1: cap a les 6 del matí, sí que hem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, clar, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre,
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Porca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del vaixell la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vidramina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Jo vaig col·laborar al Club Super 3
16: fent una Mary Poppins.
17: Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja no pots fer sòcia.
17: 130 ja no pots fer
16: sòcia. Quin greu.
17: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Mantén una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
19: Sí, mira, la primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, pues, que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, que som la meitat de la població. És com pot ser? I de fet hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit: ostres, gràcies, perquè les meves dones em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora per mi també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava amb aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 93207474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veda dormida que fas, Iolanda.
20: No.
1: Estàs desperta? Que va, que va.
20: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
20: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
20: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a un puc preguntar on treballes de fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
20: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
20: Pues des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
20: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
21: Però estàs sola, Iolanda?
20: Sí.
21: Treballant?
20: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
20: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh?
20: No, la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Que vagi bé.
20: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adeu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí,
1: no quants
0: parar, que vulgui, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Si això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què? Home, aquí ja
0: hi ha... Home, però aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem el cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, podria baixar un grau.
0: Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua al riu està extremadament freda, llavors en el moment que t'hi acostes, a més, bueno, el riu neix aquí, per tant no té temps d'escalfar-se, per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: M'encanta.
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors en principi a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, de fet aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs agradable. Escolta, m'envia'm una foto per favor del safareig que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs escolta'm, fem-ho rapidet això, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
4: Matrícula
1: 39.240 i 39.241.
5: Hi ha silencis que pesen, silencis que com les costures internes d'un vestit aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Cany i l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
2: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové, la brusa rosa.
6: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
7: C'est là qu'elle a parlé et c'est le seul et unique.
1: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
7: De me dire il faut que j'écrive l'histoire de maman.
6: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
5: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
8: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
7: Com souvenir.
5: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
9: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansó, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
10: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
6: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansó. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Samsó.
5: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Samsó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
6: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
7: Mon grand-père un jour...
1: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
7: Tu vas aprendre la couture.
5: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
6: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
10: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
5: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
10: I ella amb 18 anys ja és part electora, per tant és una noia amb dret a vot en aquest aspecte, per tant ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
6: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
10: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
5: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937 les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
10: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI i amb el comitè local.
6: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els sis treballadors que hi ha, entre ells el Joan, té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
1: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
7: El ressort per s'engagir.
9: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
5: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La Retirada, febrer de 1939.
11: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
7: Suite de tout cet événement.
1: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
7: Croyez que Franco no guanyaria.

0: I aleshores ell va dir:
1: "Et c'est là qu'il a dit, en traversat el pont de Bourg-Madame a mitjanit, el campana va sonar 12 cops."
2: Prop de 500.000 de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
3: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora 500.000 de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
2: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelès, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, amb condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
1: Alors, je m'explique.
0: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
1: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
2: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola, per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
4: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
3: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy.
2: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
5: Oui, alors il n'était pas marié.
6: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
4: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana, té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
2: Però en Maurice no resigna.

0: desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurís. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
1: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
2: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per poder contagiar-se.
3: De peur d'atraper la maladie.
1: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
0: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit. Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja. Els diumenges, les germanes freqüenten el cafè cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fan o fa, són de la mateixa edat i es fan amics. Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
4: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
0: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
2: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jacques.
0: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança. Però al cafè cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien. El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobent i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del cafè cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
2: Són dos carabiniers de la Feld Gendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
0: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
3: El problema és que elles són partides.
2: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
0: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
2: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
5: No crec que veiessin cap document on posés aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges. Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta, però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
0: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat, anant a Talp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
2: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
0: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
5: La meva tia àvia se'n culpava perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa, així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
0: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
2: El cap de la Gestapo li va respondre: tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas.
3: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et ves bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
2: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: L'estrenyiment del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important, i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria sobretot el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat, dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, i menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants al 1902 van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien despartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades.
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones es subjeven perquè diuen: ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he dedicat al carrer, literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer bàsicament per defensar les mines de ferro que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits!
9: Està el nen davant!
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats! És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc!
9: Joan, per l'amor de Déu! No pot ser!
11: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No vull...
11: No pateixis, estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem, hem de fugir.
11: Què, a on?
9: Abraça'm fort, vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits, colla de malparits.
12: Mare...
13: Tranquil, no t'espantis.
12: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
12: Sisplau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Es reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió.

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups d'esvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, la Iglesia estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en de punt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant, i aleshores aquest és el primer que crema, i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que evidentment havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques, i aleshores en el barri de Pequín el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església, perquè ells són catòlics. En realitat és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà, i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències del soldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto i fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia, saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit República Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De qui parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa!
3: Deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La setmana tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que en definitiva acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la setmana tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'escola moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix amb el tema, és una escola laica privada i que per tant no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs allò pedagògic on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència, ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles l'escola moderna, l'escola laica moderna, i per tant continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la setmana tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la setmana tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. A la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick. Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
4: She's a replicant, isn't she?
5: I'm impressed.
3: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però mentrestant sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
6: All those moments will be lost in time like tears in rain.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix. Ràdio Vilafant, 107.3

0: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim, ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23 des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions d'entre la Roca del Vallès i Montornès a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada, i al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona amb alguna gotellada que sobretot aquesta propera nit ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
0: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
6: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
7: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè 1.000 lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
0: De la plana internacional destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant,

0: Amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
1: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que, que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
2: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats, una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
3: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
5: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre, i a partir d'aquí doncs hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
6: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
7: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
2: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros.

0: D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic, ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
1: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general el de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
3: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos, hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
4: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
5: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
6: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
5: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
7: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
8: And build from there.
0: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb 2 etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat, de TV Mataró.
9: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9ª vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18ª que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. En presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
10: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
9: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El Platfort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
11: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
12: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més de... d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
11: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el fanal vermell. Un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'Alba valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, amb majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellver.
3: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia.
1: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
4: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
4: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar de lo que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
1: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
4: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanar moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
1: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
4: I tant, en primer lloc, jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució de del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
4: Igualment, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: De nou a casa nostra us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
6: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
5: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
7: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
8: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
9: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
10: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
11: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és pujar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
12: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
8: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
13: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
14: Y después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
8: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
1: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
16: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
17: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
16: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
18: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
16: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
19: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
20: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
19: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
21: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per a partir d'ara treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament amb menys dies d'espera. un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
0: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
21: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
3: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
22: I think they are complete, you know, on every position.
23: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
22: And build from there.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
24: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
25: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
24: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
25: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
24: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
5: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
1: I avui arrenca una nova edició del Sónar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sónar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la llotja.

0: amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en Xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
2: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8 i 3, hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També, en aquesta M10, però ja a l'altra punta, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril a l'esquerra tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, els accessos nord afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la per la Diagonal va molt i molt carregada, i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejada cap a Barcelona, hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha, i per tant demanar-vos molta cautela.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, n'hi ha per dies d'estiu i cada vegada fins i tot
0: la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda vespre més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit sobretot acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang. Per tant, precaució, perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi, perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
6: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
1: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius

0: dos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançou o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
1: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors ens haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlar.
0: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
2: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
3: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
4: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
5: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
6: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre, i a partir d'aquí doncs hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
5: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
7: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
5: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia.
3: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
8: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos,

0: garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque si no hay dinero, la ley no sirve para nada. Si nos paramos, nos garantizan que la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí. Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
1: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
0: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará Ceravica, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlament en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, dar un impulso a la retirada.
1: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvi a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
0: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero, para la erradicación de una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando... Porque eso es peligroso. El que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
0: Bon dia, gràcies.
1: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aide Robles, de Lleida Televisió.
2: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
3: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
2: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
1: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
4: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
5: I think they are complete, you know, on every position.
6: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
5: And build from there.
1: Timothy Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de la Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
8: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
7: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Nutrició amb Laura Crosas.
11: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants, i és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O, si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de síndria i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que, a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
9: La xarxa de comunicació local.
12: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
13: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
12: La ràdio que ens uneix.
13: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
14: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molt bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, matí de dijous 18 de juny. 22 graus de temperatura, avui la màxima arribarà als 33 graus. Atenció perquè farà caloreta i això anirà pujant els propers dies, eh? A més, doncs la previsió és d'onada de calor a partir de dissabte, eh? O sigui, a partir de dissabte, onada de calor que ens afectarà dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, dia de Sant Joan, eh? Dimarts, revetlla de Sant Joan, dia 23, doncs també onada de calor. Per tant, doncs, prudència, precaució, perquè la cosa va a tutiplén. Sort que demà ja s'obre la piscina municipal de Vilafant, eh? Demà piscina oberta, ja m'enteneu, podem anar refrescant-nos una mica, a fer una mica d'esport, nedar una mica, parlar amb els veïns i amics i coneguts que trobem a la piscina, que sempre va bé, posar-nos al dia. Hi ha gent que durant l'any no la veus i la trobes a la piscina de l'any anterior. Home! O sigui, tot l'any no l'has vist, possiblement, i però, pum, després a la piscina t'hi trobes. És com una gran família, eh? Benvinguts, bon dia, un dia més. Tenim per endavant també molts dies i moltes festes, eh? A part de les revetlles i a part d'això, mireu l'agenda l'app de la Vilafant, perquè a la secció d'agenda trobareu vespres musicals, aviat Festa del Carme, trobareu també Vilafant Fosca, que és aquesta xerrada sobre True Crime que es farà el dia 27. I això són els actes de l'Ajuntament. Això hem d'afegir els actes que fan, per exemple, Clau de Sol, que també fa forces actes, com la revetlla de Sant Joan, el dinar del soci, que és aquest dia 20, el dinar del soci a l'Àgora, la revetlla a les Mèlies, al Camp dels Enginyers. Bé, tenim una grella de festes i actes i tot això, i després tindrem que si els mariachis, que si les habaneres. I que estarem contents, eh? Si això, a tot el que es fa a Vilafant, li afegim el que es fa fora de casa nostra, a la comarca de l'Alt Empordà, déu-n'hi-do quin estiu. Avui dijous 18 de juny és Sant Marc, Marcelià, Siriac, Leonci, Paula, Marina, Isabel. Felicitats a tothom, eh? Mercats a Alp, Bellver de Cerdanya, Calonja, la Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, a Girona, la zona de Can Giver, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. El refrany del dia, traginer de vi no ha de ser borratxo. Ai, traginer de vi no ha de ser borratxo. No? Si es va beguent el vi, ja m'enteneu, eh? I Octavio Paz va dir que el present és un fruit en què la vida i l'amor es fonen. És el present, ara. És un fruit en què la vida i l'amor es fonen. Que és curiós en aquesta vida, que sempre hi ha gent que està molt alegre, contenta, que està bé de salut i no sé què, i després l'altra cara de la moneda són aquella gent que ho estan passant malament, que han perdut un familiar, un conegut, un amic. Per això allò que diguem, viu la vida intensament, viu-la bé, viu-la com a tu t'agradi, perquè la vida és curta, vivim 100 i pico anys, com a molt, per tant ens hem d'aprofitar. A part d'això, si treus les malalties, quan estàs fotut, el no sé què, el no sé quan, doncs no queden molts dies, de gràcia, per dir-ho així, que estiguis bé, que tot així, disfruta. El sol ha sortit a les 6:14 minuts, s'amagarà a les 9:27. Atenció perquè ja començarem a això els dies més... Se suposa que el dia 23 és el més llarg, tot i que la gent diu, no, el 24, que és Sant Joan, no. Realment és el 23 o el 22, el dia més llarg de l'any, en què la nit és més curta. Però bé, després, a partir d'aquí, mira, no vindrà d'un dia. A partir del 24, la cosa canvia. Tot i que molt a poc, i tot l'estiu, doncs els dies són llargs. Però aprofitem també per viure intensament, eh? Avui, 18 de juny, també hem de dir que celebren dies internacionals. Per exemple, avui n'hi ha un munt, eh? Avui, 18 de juny, es celebra el Dia de la Gastronomia Sostenible. Dia Internacional per contrarrestar el discurs de l'odi. Dia Mundial del Càncer de Ronyó. Dia Internacional del Sushi. Dia Dia Mundial contra la Incineració. Dia Internacional del Falafel. Dia Internacional del Pícnic. Dia Mundial de l'Orgull Autista. Déu-n'hi-do, si hi ha dies mundials. I no sé si m'aventuraré, però crec que el 18 de juny és el dia que va acabar la Guerra Civil a Espanya. Crec que és aquesta. Perquè abans hi havia la paga extra del 18 de juny i després va canviar pel 24 perquè era el sant del monarca, Juan Carlos, i es va canviar pel 24, però era el 18 de juny. La gent no ho recordava, això, Avui és també Santa Audrey, Santa Etendreda, Santa Osana, Santa Isabel de Xonó, Sant Siriaco i Santa Ediltrudis. Aquests sants una mica, no tan coneguts. Albert Schweitzer va dir que vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de haber aprendido a dominarse a sí mismo. Quines frases més reals, Avui lluna creixent, 11,31% il·luminada. La propera lluna serà el 30 de juny, falten 12 dies. Tal dia com avui, 18 de juny, la NASA, l'any 2009, llança la sonda L-Cross, Lunar Cross Observation and Ending Satellites. Van llançar una cosa. Per l'observació dels cràters lunars i que tenia que estavellar-se en un cràter lunar 4 mesos després i analitzar la quantitat d'aigua que tenia el cràter. Es veu que hi ha algú allà que no tenia més a fer. Diu, llançarem una sonda i que digui si hi ha aigua o no allà. Una pila de calés que s'han gastat i què? Hi ha aigua? No hi ha aigua? Ha servit per alguna cosa? 1986, va succeir el succés conegut com la matanza de los paneles de Perú. Penales de Perú. Aquesta hora del matí. En les accions militars es cobrava la vida de 300 presoners acusats de terrorisme i que formaven part d'un motín a les presons de San Juan de Lugirancho i El Frontón. L'any 1981 es reconeix formalment l'epidèmia de sida per part del col·lectiu mèdic a San Francisco, a Califòrnia. L'any 1972 s'estavella poc després de l'airar-se de l'aeroport de Londres Heathrow el vol 548 de British European Airways, en el que van perdre la vida els seus 118 ocupants. L'any 1967 Jimi Hendrix crema la seva guitarra a l'escenari durant el Monterrey Pop Festival. I l'any 1928 desapareix l'explorador noruec Ron Almutsen en l'Àrtic. Portava o anava amb un hidroavió quan intentava localitzar el dirigible d'Humberto Nobile. Tal dia com avui, 18 de juny, és l'aniversari de Willa Holland, actriu nord-americana, 35 anys, Rini Olsted, actriu i cantant nord-americà, 37, Richard Madden, actor britànic, 40, Blake Shelton, cantant nord-americà, 50, Alison Moyet, cantautora britànica, 65, Isabella Rossellini, actriu i model italiana, 74, la Isabella Rossellini. I avui hauria estat l'aniversari, per exemple, de la Rafaela Carrà. Rafaela Carrà, que és complert 84 anys. Avui és l'aniversari de Paul McCartney, també, Benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Fem una ullada ràpida a Empordà.info, al portal de notícies d'Empordà, per saber què es cou a la comarca. El somni frustrat de repoblar Molinars. 10 anys després, ningú de nosaltres té l'habitatge solucionat. Josep Bofill, alcalde de l'Escala. La voluntat no és créixer en extensió, sinó polir la trama urbana que ja tenim. Pluja de medalles i tercer lloc territorial de l'Associació Atlètica Figueres. Jordi Masquef sobre l'absència de Girona en els nous corredors de busos. D'això en diuen cornuts i pagar el beure. O ser els pagafantes de l'Estat. Figueres prova a l'estiu, aquest estiu, una llançadora turística de la Rambla al Castell de Sant Ferran. Una bona idea, El Castell de Sant Ferran, que pot ser molt més visitable. Falta, doncs, els turistes. Vinga, cap al castell. 8:40 del matí, bon dia, benvinguts, us parla Toni Guerrero, com estem? Gràcies per estar amb nosaltres, encantat d'estar acompanyant a la nostra audiència un dia més. Aquí tens a Diana Mur, Batecs de Plàstic. Benvinguts, bon dia.

0: Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Blue Duck Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics, festa infantil, food trucks, la cursa a la nocturna i una gran nit de música amb la hawaiana a la piscina municipal. I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
0: Dijous 18 de juny d'aquest 2026, una nova edició del nostre butlletí de notícies que arrenca aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant. Figueres provarà aquest estiu una llançadora entre la Rambla i el castell de Sant Ferran. Els Premis GI reconeixen al càmping les dunes de Sant Pere Pescador. Figueres estrena un tobogan aquàtic gegant per a les festes de Sant Pere. Dos detinguts per una estafa de més de 100.000 euros amb targetes clonades en gasolineres. Els estanyols de Mas Maragall seran més accessibles i potenciaran la biodiversitat. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, ens acostarà aquesta informació en Lluís Mi Pérez. Previsió del temps, que a partir de la setmana que ve sembla que arriba, doncs, una onada de calor.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: L'Ajuntament de Figueres posarà en marxa aquest estiu una prova pilot de bus llançadora per connectar la Rambla amb el castell de Sant Ferran. El servei funcionarà del 20 de juliol al 23 d'agost, entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la fortalesa durant la temporada alta turística. El bitllet costarà 50 cèntims per trajecte i serà gratuït per als usuaris amb targetes de transport bonificades. La iniciativa gestionada per Ficersa té un cost de prop de 15.000 euros i busca millorar la mobilitat fins a un dels principals atractius patrimonials de la ciutat, que aquest any ja ha superat els 50.000 visitants gràcies a l'ampliació de les visites guiades i de la programació cultural.
3: Els Premis GI de Turisme de les Comarques de Girona han distingit els càmpings Les Dunes de Sant Pere Pescador per la seva trajectòria com a referent del sector de la Costa Brava i pel seu paper en el desenvolupament turístic de les comarques gironines. Fundat l'any 1968 per la família Sunyer, el càmping ha estat reconegut per la seva aposta per la qualitat, la innovació i la sostenibilitat. Els guardons lliurats al Teatre Municipal de Lloret de Mar també han premiat a títol pòstum Josep Capella, Hostal La Gavina i l'associació Cuina Pirenenca de la Cerdanya, en una gala organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 28 i 44 anys acusats d'estafar més de 100.000 euros utilitzant targetes de combustible clonades. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una benzinera de Vilamalla que havia detectat en nombrosos càrrecs fraudulents reclamats per empreses de transport. Segons la policia, els arrestats actuaven en gasolineres d'autoservei d'arreu de l'Estat i també d'altres països europeus fent pagaments il·legals d'entre 2.500 i 10.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions per presumptes delictes d'estafa continuada, falsificació i pertinença a grup criminal.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El Consorci Salines Bassegoda impulsarà diverses actuacions als estanyols de Mas Maragall, Avinyoneta, Puigventós, per millorar aquest espai natural i fer-lo més accessible als visitants. El projecte inclou la renovació de les torres de guaita, la senyalització d'itineraris, la creació de nous recorreguts i activitats d'educació ambiental i ciència ciutadana. Les actuacions finançades per la Diputació de Girona també preveuen treballs per afavorir la biodiversitat i connectar aquest indret amb altres rutes de l'entorn, com el Camí de Manol, amb l'objectiu de donar a conèixer un dels espais naturals més singulars de l'Alt Empordà.
0: I Figueres celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats culturals tradicionals i musicals. La principal novetat serà la instal·lació d'un tobogan aquàtic de 75 metres a la pujada del castell, oberta a infants i adults el divendres 26 de juny, amb accés mitjançant tiquets que es repartiran als comerços adherits a Comerç Figueres. La programació també inclou concerts a la Plaça Catalunya, cercaviles, amb diada castellera, elecció de la pubilla i l'hereu, una encesa d'espelmes a l'església de Sant Pere i jornades de portes obertes a la Casa Natal de Salvador Dalí i al Museu del Joguet. A més, el Castell de Sant Ferran oferirà aquestes visites guiades especials, mentre que aquest any no se celebrarà la tradicional Mostra del Vi.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Aquesta informació que ens arriba amb el patrocini de Llenyes Empordà ens l'acosta des de la xarxa, com dèiem, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dijous a les comarques de Girona i, de fet, amb un ambient que torna a ser força agradable. En molts casos ens movem en aquests moments entre els 13 i els 17 graus. Per tant, almenys, la humitat més aviat baixa que encara tenim permet que la nit es pugui descansar prou bé, però en qualsevol cas, ja que matí està despertant un palet més agradable, més suau, més càlid, que no pas ahir. També a Arran de Mar anirem tenint alguns núvols baixos, en algun moment alguna boirina o alguna boira, com passava ahir, per exemple, cap al Golf de Roses. Doncs al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, molt a prop del mar anirem tenint aquests núvols poc importants. També aquesta tarda alguna nuvolada una altra vegada a l'Alt Ripollès o cap a la Cerdanya, que acabaran deixant algun ruixat que, com passava ahir, seran molt locals. A la resta de contrades, un dijous una altra vegada calorós, una altra vegada xafogós i una altra vegada assolellat. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Els Amics de les Arts tenen nova cançó per aquest estiu. Aquí tens aquest, segurament t'estimo.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
2: Tiene que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la fan. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Paissó Yamaha.
6: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.
7: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries Fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Bardalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries Fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
9: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí els tertulians del dijous. Pere Prats, bon dia. Estàs
10: Hola,
9: ben assegut,
10: bon dia.
9: Ja?
10: Sí? Sí, estic més alt.
9: Estàs més alt, eh? Pauli Fernández, bon dia.
10: Molt bon dia.
9: I Joan Cusí, bon dia.
11: Bon dia.
9: Avui últim dia de curs per vosaltres, eh?
10: Sí, sí. Vacances, vacances.
9: Sí, teniu ganes de vacances?
11: No.
9: No? Per què?
11: No, ens agrada.
9: Us agrada la ràdio?
11: Ens agrada, ens agrada. Ens agrada, no, trobem a faltar. Jo a l'estiu ho trobem a faltar.
12: Sí, la veritat.
11: Trobem a faltar.
12: És un...
9: Bueno, podeu venir, eh?
12: És un...
11: Si ens crides, vindrem.
12: Escolta'm.
11: Vindrem igual.
9: Perfecte, m'ho apunto.
12: Ràdio Vilafant és un referent per nosaltres, molts anys que portem aquí.
9: Anava a dir, final de curs, i hi ha un debat que és molt interessant. Jo ho llegia, no sé a quin digital, però jo crec que és un debat interessant. Clar, vosaltres no esteu en edat de tenir fills en edat escolar, però és un debat el tema dels regals.
10: No estem a l'onda nosaltres.
9: Regals de final de curs als mestres, sí o no? Perquè ara és el debat, bueno, potser ja està debatut, perquè si queda d'avui, demà de classe...
10: Nosaltres podem parlar per la nostra època.
9: Es feia això?
10: No hi havia regals.
9: No hi havia regals. Ni es plantejava, no entenc?
10: No. Jo almenys... Allò...
9: Ni els teus fills ni tu?
10: El meu fill no ho sé.
9: No crec,
10: perquè m'hauria tocat pagar els...
9: Per això t'ho dic.
10: O sigui que no. Jo anava amb frares, i amb els frares no se'ls hi donava ni aigua.
11: jo aquest dematí...
12: A mi em va passar el mateix, perquè el meu va haver d'anar a la privada, que el poble, com ara, hi ha una escola modèlica, uh-huh. Llavors era una cosa infame, perquè no hi havia dret tenir una escola com aquella, que ho consentissin. I el vaig haver de portar a la privada. I a l'escola privada teníem, valga la redundància, completament privat.
9: Prohibit, eh?
12: Completament prohibit fer un regal a un mestre. Totalment. Mm-hmm. Sí, vaig a s'enteren i l'endemà el nano arriba a final de curs, l'altre ja no.
9: Tu, Pauli?
11: Jo, quan he vist el tema, he pensat, la Mercè té un conflicte i
9: no,
11: vol que li resolguem.
9: No, precisament aquest any en el grup de classe no s'ha debatut això,
12: no,
9: eh?
12: Tots hem pensat més o menys el mateix, però home...
9: Està bé que ho diguis, no passa res. No, però...
11: Home, jo el primer que he pensat, que vol que ho sigui...
9: Sí que és veritat que hi he passat, eh? Però jo no m'ho he qüestionat mai, eh?
11: Ah, no? Em sembla que té un conflicte i vol que li resolguem.
9: Jo he participat sempre.
10: Què els hi regalen?
9: Mira, recordo un any amb amb la profe del P que li vam fer un coixí amb fotos dels nens. Normalment una altra vegada havíem fet això que se'n diu un smart box, allò que tu regales i són experiències i tu pots triar.
10: Pungos.
9: Un smart box és per fer una
10: en general, jo vull dir.
11: És un viatge, diguéssim, que sí. tu te pots triar.
9: Sí. Ja. Després una vegada que jo que ho vaig fer sola amb el meu fill, li vaig fer un dibuix i li vaig regalar una pulsera amb el dibuix del nen. Bueno, normalment intento portar bombons als monitors de l'espai del migdia, però és un detallet, per agrair-los la pacient, perquè segur que fan més del que els hi toca per contracte.
11: A veure, jo, el tema aquest de regals és un tema que moltes vegades m'he plantejat, allò dius, és necessari, perquè és que ara estem parlant d'aquest, però és que hi ha moltes èpoques que jo crec, a veure, aquí no li fa gràcia un regal, que
9: no, clar.
11: Qui és que no li fa gràcia
9: rebre algú? Quina il·lusió ens va fer l'altre dia, el dimarts, per exemple, que va venir una veïna d'aquí Vilafant, la Dolors, que ens va portar un pastís de formatge perquè era el seu aniversari. Doncs això fa il·lusió.
11: I quan en Pere en porta les cires,
9: exacte, ens fa il·lusió.
11: En Pere, Pere, és el mateix. Qui és que no li fa gràcia que li regalin algú? Que en digue'm algú.
10: Sí, però escolta'm, jo porto les cireres perquè és el temps de les cireres i perquè estic aterrades, que
9: és igual. Com tu altra gent porta coses.
10: Però és una cosa que és adequada pel moment. No és allò un regal que diu ara què li regalaré? Ara li regalaré un home.
11: Pere, a tothom li fa gràcia que li regalin.
10: Sí, home, potser sí.
11: I si hi ha algú que d'això és perquè és raro.
10: Sí, potser sí.
11: Si hi ha algú que no li fa és perquè té que ser...
9: És el Sheldon Cooper.
11: Entens que dius? Perquè té que ser algú. No, a veure, a tothom fa gràcia. No, a la persona

0: vaig, penso que li agradarà, que li
1: agradarà, però Paulí, complica un pas més. A més a més de pensar això, t'has de posar d'acord amb la resta de pares de la classe.
0: O no.
1: Si no, si ho fas col·lectiu, perquè normalment aquests regals solen ser col·lectius. Això encara és una dificultat afegida.
0: No, perquè si tu fas col·lectiu, estàs obligant a tothom a fer una cosa que potser no volien fer.
1: En principi, nosaltres, els cops que jo he participat, es diu al grup qui vulgui que participi. Me n'encarrego jo, qui vulgui que participi són tants euros, i llavors qui vol participa, i qui no vol tampoc passa res, ningú dirà res.
0: Que tot això suposa una feina, un mal de cap.
1: I tant.
0: Un tenir que anar, quan saps el que vols, a trobar-ho, anar-ho a buscar, és igual que jo que sé, quan ve l'època de Reis i la família, doncs hi ha l'acostum,
1: o
0: hi ha gent que els agrada, doncs, fer un regal a tothom, i pensar què vol cadascú, què li farà il·lusió, trobar-ho i anar-ho a buscar i pagar, perquè clar, i pagar-ho, perquè tot això són diners, que no tothom poder en un moment donat. Ara, si tu mires des de la banda del carrer, és que a tothom li fa gràcia,
1: però hi ha molta gent
0: encara que sigui una tonteria,
1: però que aquí planteja l'argument de per què se'ls ha de fer un regal als professors. Molta gent diu, a mi no em fan regals per la meva feina ben feta.
2: Jo discrepo totalment amb en Paulí. Amb gran part, tres quarts del que ha dit. A mi m'agrada fer regals i m'agrada rebre regals moltíssim, però de la família, dels amics més propers, i prou. Fer regals com el pagament a un servei, no em sembla bé, em sembla quasi humillant. Vull dir, tothom té el seu punt de vista, no? Però jo, com ve el sant, o com ve els... M'encanta fer regals a la família, a alguns amics, o alguns que ja fa molt d'anys que tenim aquest costum, que tampoc moltes vegades no saps què fer, perquè si a aquell home li agrada, no sé, l'art, per exemple, no li compres un llibre d'art, perquè segur que en té molts, i
1: això és un altre tema,
2: i el que li comprarà serà un pongo, com ha dit en Pere. O si té una altra feina, no sé, en Paulí, no li compris un catàleg de pintures, perquè en té més que no en tindràs tu. Vull dir que
0: ara planteja una altra cosa.
2: Sí.
0: Quan vas al restaurant o al bar, deixes propina?
1: Més o menys seria una mica semblant.
3: Abans, perquè pagava amb efectiu i sempre deixaves alguna cosa.
1: Depèn.
3: Però ara pagues en targeta.
2: Jo no deixo propina.
1: Depèn, Paulí.
0: Hi ha molta gent que paga amb propina i deixa... que paga amb targeta, perdoneu.
1: I deixa propina.
3: No, jo si pago amb targeta no deixo res.
1: Però la propina de sortida tu per si, perquè tu vols, que el regala el mestre, o el regala el periodista, o el regala a qui sigui. Perquè llavors estàs agraït de que ha fet una mica més de la que li tocava, potser.
0: Estem allà mateix. Des que aquella persona està fent la seva feina, i està fent el que sigui, i resulta, per lo que sigui, tu, quan te'n vas, deixes una propina.
1: O perquè t'has sentit ben tractat, o...
0: Una propina no deixa de ser un regal. No deixa de ser un regal.
2: Jo fa moltíssims anys vaig deixar de fer-ho. La meva dona encara té de vegades costum de fer-ho. Jo vaig deixar de fer-ho amb un cafè que solia sempre, una cafeteria, Figueres, i sempre solia deixar...
3: És que quasi era costum.
1: Dues,
2: tres pessetes.
1: Hi ha països que és obligatori,
2: En aquella època, no obligatori, no és voluntari, però...
0: No, països...
1: Hi ha països que sí.
0: Als Estats Units
2: diu que és obligatori.
0: Sí.
2: Els cambrers cobren de la propina.
1: Exacte.
0: Allà et posa, diguéssim, tot el que has consumit, més propina, un 20%.
2: Aquell em va dir, diu, aquí a Figueres, tenim un costum, diu que el preu ja hi va incluir la propina.
1: Que el preu és una mica...
2: Abans, tota la hostaleria ara ja és una altra cosa, perquè s'ha desmadrat i és ja un campi que pugui. Abans de l'hostaleria hi havia tothom treballava i tenia un tant % de la facturació. Hasta el pinche de cuina tenia un
1: tant. Antoni ho sap perquè em sembla que ho ha viscut.
4: Sí, però un apunt, perquè la llei acaba d'aprovar en

0: Tema d'hostaleria. Jo vaig anar a sopar l'altre dia a un restaurant amb Santa Margarida i em van cobrar 2,70 € del servei.
1: Això és molt
0: comú. I ara, per llei, si tu vas a un bar i sopes o t'aprens alguna cosa a la terrassa, fora, que el cambrer ha de sortir a servir-te, has de pagar el servei de terrassa.
2: Sí, és això.
3: Ells ja cobren el diferencial aquest. Tu no entens per què.
1: Aquest cap de setmana he estat fora, he estat d'això.
2: Va, fes-nos enveja.
1: Concretament a Sardenya, bueno, a l'Alguer i tota aquella part, i quan vas a un restaurant, diguéssim, hi ha tot el que has consumit, més... el com li diuen, no el servei, el cobert.
2: D'acord.
4: Sí.
1: El cobert, des que normalment sol ser entre 2 i 3 € per persona.
3: Sí, bueno.
1: Des que el cobert i el cobert,
2: suposo que deu anar pel sou del
4: cambrer. Tu, perquè el gay són antepassats de catalans, i els catalans ja tenim fama de
2: cobrar per tot.
1: No, però no. A més, en diferents llocs de Sardenya exactament igual.
3: Però t'ho cobren, no és pas propina, allò t'ho cobren, i molt bé, i ho accepto,
4: sí, home,
3: el que vulguis,
4: sí,
3: no. Però fer la caritat, no, que no.
2: Però jo trobo que el regal o la propina ha de ser perquè tu t'has sentit un extra, no? O sigui, evidentment que fa la seva feina, que la seva feina és servir-te, però, doncs, mira, si te tracta més bé, si t'ho explica els plats, o et fa una recomanació, et sents molt més bé, que fa una mica més del que li pertocaria per contracte.
1: Bueno, és igual. Això és igual que qualsevol regal. Tu fas el que tu consideres. L'ús que se'n faci després, igual aquell, l'amo del bar s'ho queda i no dona els cambrers, jo què sé. Però tu, diguéssim, fas el que consideres que has de fer, o, bueno, ja dic, exactament igual que qualsevol regal. Des que tu te pots gastar 100, o te pots gastar 200, o 20, és igual. Tu fas el que consideres que tu et sembla que has de fer.
2: Però no, en el cas de les mestres, o sigui, mira que hem parlat de mestres molt aquest any, aquí a la tertúlia, amb el tema de les manifestacions i tot plegat. Hem dit moltes vegades, no?, que tenen una feina molt vocacional, que jo, si faig un regal a una mestra, és perquè jo veig que ha fet alguna cosa més del que li pertoca com a mestra. Perquè no, la mestra no té per què escoltar les meves coses o els meus dubtes amb el meu fill, o no té per què donar-me consells.
4: Sí, tinc per què escoltar-ho.
2: No, per consells de coses de casa. Ostres, és que amb el meu fill no sé com fer per fer els deures, o escoltar-me coses meves.
4: Està bé que escoltin això.
2: I acompanyar-me, no?, o acompanyar-me amb coses personals.
3: Sí, el psicòleg, no?
2: No, però si ella et fa aquest acompanyament perquè té a veure, doncs, amb com estàs tu, té a veure amb l'infant, no li pertoca, però
3: no,
2: fa...
3: No fem alioli, no barregem coses. O sigui, aquestes coses personals, hi ha un psicòleg. L'altre és el mestre que t'ha de dir el que hi ha amb el teu fill. Que si treballa més, que si treballa menys, que si sembla que ha fluixat, que si hi ha algun comportament diferent.
2: Sí, però hi ha coses que afecten, també, com estiguin les coses a casa, afecta també el rendiment.
1: Jo no entrareu d'aquí, ho sento molt.
2: Tu no faries regal?
1: Jo crec que no, o sigui, que tothom ha de fer el que consideri.
4: Sí,
1: que dic, el que consideri, sense que es pugui ser mai una obligació.
4: Que
1: no sigui cap obligació. O sigui, s'ha de fer o no s'ha de fer, cadascú que faci el que consideri.
2: Però quan estàs, segons... quan estàs en un grup de classe i un proposa fer el regal,
1: bueno, però si tu
2: hi ha una certa pressió, no?
1: O no,
2: per part de...
1: Bueno, ja ho sé, però vull dir,
4: jo en aquests casos no regalo mai res. Ara, si per exemple el temps de les cireres, no em porto aquí, em porto aquí amb altres, uh-huh, el meu metge de capçalera, per exemple. Per què? Perquè mira, és una cosa...
2: Bueno, tracta bé, no? I no, et ve de gust.
4: És una cosa que és un cop l'any i que és de llavors, no?
1: Bueno, però... és el mateix cas. Exactament el mateix cas. Aquell home fa la seva feina...
4: Però no sabria què regalar-li si no és això.
1: Però tu consideres que com a agraïment... un cop l'any li portarà cireres. Bueno, molt bé, tens que dir. El meu padrí me recordo que li portava vi del que feia ell, tens que dir. I aquell home li semblava que
2: saps què. Però són detalls.
1: És un detall, igual que jo que sé. Però sempre i quan, diguéssim, allò no sigui
2: obligació.
1: Una obligació, i si un any ho fas i l'altre any no ho fas, doncs no ho fas i no passa res.
2: Però, per exemple, en altres feines, jo que he vist a casa, per exemple, la meva mare, hi havia moltes vegades, no, que li regalaven coses, perfums, bombons, folars, bueno, moltes coses. Ostres, perquè m'has fet aquest favor, perquè m'ho has arreglat més ràpid del que calia, em feia molta falta això i m'ho has fet més ràpid.
3: T'ha servit d'alguna cosa aquesta reflexió que hem fet aquí nosaltres tres?
2: Home, sí, hem omplert 23 minuts de la tertúlia. Era aquesta la meva intenció, omplir els minuts, no? Home, jo crec que és un debat, no? I que hi ha noients que s'hi deuen trobar.
0: El fan els pares, i a mi m'agradaria saber si els nens...
2: I estan d'acord?
0: No, si estan d'acord en regalar-li a aquell professor.
2: Ja.
0: Perquè jo me'n recordo que a l'escola hi ha professors que em queien molt bé i hi ha altres que no els podia veure. Per tant, que els teus pares li regalin a aquell professor que tu no pots veure una coseta o no sé què, doncs no sé, doncs, tot i que els nens suposo que estan una mica passen de tot això, perquè és la
2: no.
0: veritat.
2: No et creguis, perquè jo als meus fills els hi comento, dic, mira, et sembla que fem això? Sí. De fet, jo tinc intenció...
0: Sí, per si el tinc al curs que ve, que em posi bona nota.
2: No, jo tinc intenció que el meu fill acaba d'estar de l'escola i en algun cop, en frustració, pues, ha trencat algun llapis. Doncs tinc intenció de portar un paquet de llapis, saps? No tinc per què, però bueno, és una mica com un agraïment, doncs, a tot aquest acompanyament que li han fet, no? Que ho han entès, no? Perquè el trencava el llapis i no l'han castigat, per exemple, no? Vull dir...
1: No,
2: han vist que era per frustració, etcètera, i ho han treballat.
1: Que una miqueta la sensació de sentir-te...
2: Obligat.
1: Bé, no, de sentir-te bé quan estàs agraït, uh-huh. I fer una cosa perquè a tu et sembla bé, a tu interiorment et sembla bé, donar això, ja està, simplement, sense obligació, sobretot sense obligació, sinó perquè a tu et sembla bé donar això, ja està, simplement.
3: Això és el que ha dit en Pere amb les xineses, per
2: exemple,
1: ja està.
3: O el que t'he dit,
1: ja està,
3: jo,
1: simplement.
3: Que amb amics o gent molt coneguda, però que portem molt d'anys fent-ho, perquè si no, no...
0: Jo us poso un exemple, aquí a l'Ajuntament de Vilafant, quan es jubila algú, doncs entre tot el personal sempre se li fa un detall. Hi ha gent que s'apunta i hi ha gent que no, per proximitat, perquè no el coneixen, perquè no tots treballem al mateix lloc, però hi ha gent i se'ls fa un detall. Però jo crec que és maco, perquè aquella persona, jo sempre col·laboro, treballi o no amb mi, o treballi, però si és de l'Ajuntament, que és l'empresa, sempre hi col·laboro. I a mi m'agrada donar-li, perquè, home, et jubila, no el veuràs més, ja ha treballat durant molts anys a l'empresa, per dir-ho així, per no deixar de ser una empresa encara que sigui l'Ajuntament. Per tant, jo crec que és un bon detall que aquella persona agraeix que
2: dels seus companys.
0: Nadal, després se li dona en l'aperitiu de Nadal de l'Ajuntament, home, doncs queda agraïda, no?
2: I està bé, no? Perquè són els teus companys que... Bueno, que et valoren d'alguna manera, no? Sentir-se valorat és important.
4: El que dius tu és veritat, però això no té comparació amb el servei d'un bar que amb el camarer li has de donar propina, vull dir. És una altra història.
1: Ja ho sé, a un altre nivell.
4: I totalment diferent.
1: Bueno, però
2: clar, si no et sents ben tractat, tu ets lliure de no deixar propina.
4: Un camarer t'ha de tractar bé perquè la seva feina...
3: És tractat bé.
2: Però imagina't que un dia té mal dia.
1: Bueno, i què?
4: I per això li has de fer un regal?
2: No li fas perquè no ha fet bé la seva... No t'ha tractat bé o no t'has sentit ben tractat. T'ha servit, val, però no com tu volies.
1: Ara vaig a personalitzar.
2: Va.
1: Abans, ara ja no es porta tant, però abans recordo que els operaris quan anaven a treballar en una casa... En tot cas el meu, quan se n'anaven, molta gent els hi donava.
4: Sí.
1: Els donava alguna cosa, que jo moltes vegades ni me n'assabento, no? I altres que et diuen, això els hi dones amb ells. Entens què vull dir?
2: Uh-huh.
1: Bueno, doncs és exactament el mateix. No tenen cap obligació. Han fet la
2: seva feina. Perquè volen.
1: Han fet la seva feina, però aquell client, pel que siguis, un moment donat se sent agraït i se sent bé de fer aquell regal en aquella persona, perquè li sembla que, bueno, que l'ha tractat bé. Ja està.
4: Va, li fas un cafè o el convides a saber.
1: Bueno, és igual.
2: O una caixa de bombons, o una xocolatina, és igual. O un fuet.
1: O donen 10 euros, és igual. Vull dir, però aquella persona... Bueno, és allò que aquella persona se sent bé fent el d'això i l'altre està content que li facin un regal, ja està, simplement.
2: Va, i ara obro un altre meló perquè fa molta calor i segur que, això us anirà bé per fer passar la calor.
4: Aquest cap de setmana pitjor.
2: Sí, però pensa en Nadal.
4: Hòstia.
2: Que fa fred. Ara anava a dir.
4: Ara és difícil.
2: Vaig a dir una paraula en castellà, perquè no sé com es diu en català. L'aguinaldo? Què? L'aguinaldo? O el lot de Nadal, o no sé com se li ha de dir en català. S'ha de donar? No s'ha de donar? Perquè això és les empreses cap als seus treballadors, no? Que donen aguinaldo de Nadal.
3: Jo repetiria amb tot el que hem dit.
2: Sí?
3: Sí,
2: sí, però sí, però sembla que és com una, que és com una obligació de l'empresa cap a tots els treballadors, perquè ho dona a tots els treballadors.
4: És un costum.
1: No, no, perquè tu fas conscient que és que és el que has de fer en aquell moment. Tu te podràs gastar més o te podràs gastar menys. Podràs posar-li un pernil o,
2: bueno, faltarà que puguis, perquè clar, jo, a mi m'encantaria regalar-li al meu home un Ferrari, no puc.
1: Bueno, però vull dir que tu ho faràs segons les teves possibilitats i segons el que tu consideris, però tothom fa el que li sembla. Hi ha moltes empreses, moltíssimes, que no en fan, i moltes que també que sí que ho fan. Cadascú
2: però deien que es legislaria, que ho traurien això, que per llei no es podria fer,
1: no és falta que ens facin cotitzar per això.
2: Bueno, és que clar, des del moment que ho legisles és perquè hi ha un dubte.
1: Sí, com un regal amb espècie, no?
3: Exacte, el treballador que ho rep sí que ho té
2: de declarar.
0: Sí, aquí dos coses. Primera, l'empresa per llei té l'obligació de donar, però no et diu què has de donar.
1: No, l'obligació no en té cap.
0: Per tant, sí, es veu que per llei ha de donar-ho, però no té...
2: No sé com està legislat.
0: Jo crec que és el que diu en Pauli, és més un detall de l'empresa.
2: Sí.
1: Tu pots fer-ho o no fer-ho. Vull dir,
0: si i després només falta...
3: Ara imagina't
0: que l'empresa és molt bona i et dona moltes coses. Hauries de declarar-ho, l'import. Si et dona, jo què sé, imagina't que et dona un pernil de 50.000 euros. Hauries de declarar-ho,
4: Pernil?
1: Escolta,
3: una botifarra,
4: Això.
1: Perdoneu que li... I si et regalen joies per valor d'un 1.300.000 euros?
2: I ara ja estàs obrint l'altre tema,
3: Això no, si obrim un altre tema, n'hi ha un que el voldria treure, que em pensava treure aquest dematí.
2: I tant.
3: Que quan l'he llegit, hòstia, dic, quina mala llet. Una altra vegada... No estic massa d'acord, perquè penso molt diferent amb moltes coses amb l'alcalde de Figueres quan fa declaracions d'aquestes xicules. Però aquest dematí, hòstia, quan he vist la declaració, l'he llegida. En la xarxa
0: d'autobusos
3: de l'estat espanyol, la província de Girona queda exclosa.
4: Sí.
3: Això és una vergonya. És una, perquè Castelló, Castella-La Manxa i Madrid, no solament això, que està, si mireu el mapa, està closat i reclosat amb uns, i com que no hi tenen la meitat del dia es van buits, llavors han fet les comunitats, aquestes comunitats autònoms han agafat, i en els jubilats, per exemple, van de franc. Hi ha molts jubilats, jo ho sé personalment perquè m'ho han dit en allà, i jo sé cert, em van dir, si vols venir, diu, encara que no siguis de la comunitat, ja pots venir.
0: Per se'n van de Burgos
3: a Salamanca a dinar. Però aquí, a l'altra banda, és 3 hores de carretera.
0: Gratis.
3: Perquè no tenen gent. En aquí, que hi ha molta més gent, hi ha molta més mobilitat, ens passen per alt.
4: Joan,
3: és una vergonya.
4: I això t'estranya?
3: No, no m'estranya.
4: Ah, perquè en tants de serveis i en tant d'allò ens passen d'allà.
3: És un greu... Perdona, però és un greu ja més que s'ha de denunciar.
4: Sí, sí.
3: Que s'ha de denunciar, són poques vergonyes.
1: Perquè més
3: i tan poques vergonyes són els socialistes, com els, ja l'has vist, com els d'això.
4: Si tal li fa.
3: Amb aquest que ara tenim aquí davant de la televisió. Esclar, unes matrafes que hi havia allà al mig, que són vergonyoses de país, que encara s'han de jutjar, s'han de sentenciar.
0: Perquè deuen pensar, aquests ja tenen calés allà a Girona, aquests ja viuen bé, no cal
3: que... No, perquè és un comparatiu.
2: No, perquè ja tenen una xarxa de transport públic molt bona per ferrocarril i per metro,
4: sí,
2: no? I no necessiten autobusos.
4: Sí,
2: molt.
4: Sí.
2: Era una ironia.
3: No,
1: a més, ja saben que si volem anar a un lloc ho pagarem, i allà, si no els hi regalen, no aniran.
3: Exacte,
1: sí,
3: també.
1: I llavors,
3: hi ha
1: buit, perdó.
3: Els autobusos així. Els
1: autobusos hi ha buits.
3: I
1: aquí, com que igualment s'emplenen, perquè ens hem d'esforçar. Ja s'emplenen, perquè ja paguem.
3: No, però són una xarxa. Allà també tenen de pagar un mínim, però molt petit. molt petit. I ja et dic, i se'n van a dinar, però o passar el dia, 300 quilòmetres, I bueno, fan una excursió, venen paisatge i després van allà a dinar, que van en llocs que ja saben, que tothom més o menys sap, que li costa el mateix que si dinessin allà al costat de casa, i després tornen cap a casa, i passen el dia.
4: I aquí també es fa això amb rodalies.
2: Sí.
4: Perquè si vas per...
3: Llet.
4: Si vas amb la intenció de dinar, arribes a puesto a l'hora de sopar.
3: Exactament. Sí, sí. Si arribes, perquè amb rodalies els temps queden tallats.
2: Jo no sé l'aventura.
0: No sé per què critiqueu tant rodalies. És una aventura. Sí, ho fan perquè us ho passeu bé. Sí, sí. En lloc d'anar a l'Àfrica a veure lleons allà a Kènia i tal, neu amb el tren de rodalies.
2: És una competència deslleial a PortAventura.
0: Clar, perquè tu puges a un tren de rodalies i no saps mai si pararà al mig de la via, si hauràs de baixar i hauràs de caminar no sé quan per arribar a un lloc que hi hagi gent. És una aventura anar en rodalies. No saps si arribaràs a l'hora.
3: Pues amb l'alta velocitat, fa 3 dissabtes, no 3 divendres, ha fet ara, vaig baixar a Barcelona. A la tarda, 3 quarts d'hora més tard, van sortir de l'hora programada. Ah, bé, No en rodalies.
4: Sí, sí.
3: Clar, si tu tens de menester, quan arribes aquí, un altre transport públic, pues, quedes fotut.
0: Bueno, igual que al Japó, que arriben un minut tard o segons tard i et demanen perdó. Surt el maquinista i et demana perdó al passeig. Igual, aquí el mateix.
3: Que és igual. Abans poder... tornaven els calés al principi.
0: Era la tarda?
3: Ara el que tornen...
0: Era la tarda que tenies que tornar amb el... Home, el maquinista devia fer migdiada. Tu es va aixecar una mica més tard.
3: Tens raó.
0: Buscació per qualsevol cosa.
3: Tens raó.
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida, que tenim el tema aquest de les joies que traiem Pauli fa un moment. Va, vinga, fins ara.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
7: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: La Salle Figueres presenta 2 nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
9: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
8: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
9: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
8: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
10: Saps aquest lloc on sempre tornes?
11: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
10: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
12: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
14: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
16: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest últim dijous de temporada. Avui donarem les notes, quan acabem la tertúlia. En Paulí ha obert el meló a la primera part del tema de les joies d'en Zapatero, no?
1: És un regal.
2: És un regal.
1: Això és el que diu?
4: No? Pot, sí, pot ser.
1: És el que diu? Un jeque ara...
4: Pot ser, pot ser.
1: Un que ja és mort no pot pas...
3: Però ahir va sortir una notícia que això, quan feien regals directament a l'Estat, sí, se'ls quedava a l'Estat, però si els feien directament a la persona, fins fa 5 o 6 anys va sortir una llei que això es va acabar, o sigui, se'ls podia quedar a la persona.
1: No, però és que a més, llavors, anteriorment... diguéssim, no es havia de declarar. Ara sí que ho han de declarar.
3: Bueno,
1: de que sí. Per tant, si diu que li va regalar en una època que no calia,
3: que no calia de
1: declarar-ho,
3: no ho té de declarar.
1: I la persona que va fer el regal, que és el
2: ja no hi és.
1: El testimoni és mort, està solucionat.
3: És que, és que aquí la fotut és que hi ha tres, encara vius tres presidents, tres expresidents, que, hòstia, encanyonen, perquè també em van rebre de regals d'aquests. Esclar, llavors si,
1: ara, si va... ja no els tindran ara estan, ja els hauran tret de la caixa forta.
3: Bueno, sí, ja però això es pot seguir, això es pot seguir i sí. Clar, aquí han fotut una patinada que ha sigut massa.
0: No sé, però ja si tu vas un viatge, com diuen Pauli, tu vas un viatge a Dubai i tens allà un jeque àrabe que li interessa unes gasolineres d'Espanya i a tu, per fer la negociació, et regala unes joies que tu no dius res a ningú, ho passes per balisa diplomàtica quan tornes a Espanya, que ets un president o el que sigui. Ara, perquè han obert la caixa forta i estaven totes allà, si no, ni s'enteren.
4: I per què han obert la caixa forta?
2: Aquí està la pregunta del
4: millor. I per què han obert la caixa forta?
1: Perquè han disparat, diguéssim, així...
3: amb un trabuc.
2: A veure què trobem, no?
1: Ja què trobem.
4: No, però especialment en Zapatero, per què?
1: Ah, sí, perquè els interessava. Interessava.
4: Perquè en Zapatero, el seu error ha estat col·laborar amb el govern d'ara fent-los també d'assessor, i això no ho perdona l'oposició, i és a partir d'aquí que, que se la carrega.
1: Perquè a més tenen,
4: home,
1: tenen,
4: és indignant,
1: tenen
4: això.
1: Uns mitjans que són una policia i uns jutges
4: que els col·laboren,
1: tiraran així disparen així a dos junts,
3: però si no col·laboren amb el PP, si col·laboren amb Vox,
4: Si en Zapatero hagués fet com altres han fet, que han quedat al marge un cop han plegat...
3: Sí, no passava res.
4: Ara, aquí està.
2: O sigui, per exemple...
4: Montilla.
2: O Felipe González.
4: Felipe
3: González és de dretes, vull dir que no... Aquest no el tocaran pas. Aquest el PP hi estaria
4: si s'hagués posat en sí. política ara, sí. el que passa que en Felipe González està al marge, tu diràs.
1: No, sí. no, ja està, prou. Està més a l'altre costat.
2: Sí. Sí. Està gaire a favor del govern actual.
3: Sempre ho ha sigut, però ara es va treure la careta, eh?
1: Però vull dir que no. si comencessin a investigar-li aquell, el iots, la casa de Marroc, no sé però, què...
4: Home, sí.
1: No t'ha sortit tot això?
4: Que sí.
1: Que li facin una investigació, una investigació a fons.
2: I tornem al tema dels regals, eh? Els polítics han de rebre regals.
3: I l'Aznar què?
4: Igual. Que,
3: home, tu eres un inspector de treball sense masses calés, perquè el seu pare, molts fills, i era un periodista, vull dir que no era pas un home ric, era un home... que allò, classe mitjana, que diguem que podia dar educació als fills, que li podia posar una carrera, i punt. I el tio també
4: neda el bolet. I ara va esquiar que és allà Antibán, els Reis i
3: sí,
4: tot.
3: Bueno, neda amb el dòlar. Vull dir, esclar, tota aquesta gent, bueno, guaita, jo no sabria pas què dir-hi. Però que tant me se'n fot un, actualment, tant me se'n fot un, com l'altre, te li fa que sigui amb la mà dreta com que sigui amb la mà esquerra.
4: No, però tots jo prefereixo que igual. És indignant de veure que basta perquè s'ha posat d'assessor del govern se la carregui, que poder té raó que de carregar-se-la, però se la carregui, si no, no hagués passat res.
1: No és perquè estigués.
4: No, home, això és però... indignant, això no és, és màfia pura, això.
1: Però el problema no és en Zapatero, el problema és que volen carregar-se en Pedro Sánchez. I si això els hi
2: home,
1: serveix...
2: Mireu la seu dona, no?
4: Ja és el que t'estic dient.
1: Llavors,
4: esclar que
1: qualsevol cosa...
4: Que no és en Zapatero, hauria sigut un altre, esclar que sí.
1: No, i trobaran el que vulguin. És que si fiquen en aquest plan, en qualsevol...
3: Trobaran de tot. Trobaran de tot. Home, hi ha gent del PP que fa 10 anys que estan allà, el company de la senyora aquella
4: imputats,
3: de Madrid.
4: Imputats estan.
3: La senyora aquella de Madrid, el seu company sentimental.
2: Ara es diu investigats.
4: Sí, imputats.
3: Quant de temps fa que li estan allà? I en Montoro, quant de temps fa que el tenen allà? Remenant la perdiu. Hasta que ja... Això ja va passar un escàndol una vegada.
4: Fernández Díaz.
3: Ja va passar una vegada un escàndol. Al principi de tot del PP, i també hi va haver un merder d'aquests així, i com va ser l'hora que el van haver de portar als jutjats, havia prescrit. Us en recordeu? El cas on a Seguiron, sembla que en deien?
1: Sí.
3: Havia prescrit. I amb aquest té passat exactament el mateix, ho ha prescrit. I ja està. I aquest va fer una sèrie de lleis per beneficiar el seu... ell mateix i fot els altres.
4: Ahir escoltava un amic que em deia jo ja no obro la tele. Diu, és així. Diu, passo de la tele olímpicament perquè diu, és una merda tot plegat el que surt a la tele. Per tant, fora.
2: Bueno, perquè no paren de sortir casos d'un costat de l'altre.
3: Tampoc podem estar... visquent a llims.
4: No, però és un hàndicap a la política tot això que està passant.
3: Esclar.
4: La gent se n'afarta.
3: La
4: gent se n'afarta.
17: Què estan fent als Estats Units? Malauradament, és molt fàcil dir tots els polítics són corruptes, tots els jutges són mafiosos.
2: I llavors puja el populisme.
17: La justícia dels jutges que és massa. Exacte. I la gent, el que diu en Pere, al final 18 ja us votarà a la vostra família, perquè no val la pena votar amb uns o els altres, no? Perquè ara mateix, ahir va sortir a l'Hormiguero, sortia en Feijó, i ara és, ell vol anar a fer unes tapes i unes begudetes amb en Puigdemont, eh? Ara sembla ser que seran cosins germans amb en Puigdemont, i amb l'Abascal ja, són germans de tota la vida. Ja us ho fareu, noi.
1: Però és que el problema saps quin és, Toni? Que tenim una memòria molt curta. Tenim una memòria molt curta, no ens en recordem de res.
4: Quan el PP era un exemple de la corrupció. És que era així.
1: Un exemple. I aquest paio?
4: Sí.
1: Feijo.
3: Aquest tio estava amb uns narcos,
4: banyant-se
3: allà al d'això. I tota la seva família està nedant amb l'hort que li s'ha donat la Junta de Galícia amb els negocis bruts.
1: El va passejar, el narco el va passejar amb un iot, és un regal, no? També?
4: Sí,
1: mentre era president de la Junta.
3: No sabia res.
2: Va, doncs,
1: és un regal, no?
2: Va,
1: també?
2: jo obro el meló. Els polítics han de rebre regals, igual que els professors a final de curs?
1: Bueno, és igual, en el mateix cas.
3: Bueno, sí. Veus els regals? Com
2: sí,
3: convergeix.
2: Però clar...
3: Veus on convergeixen els regals?
2: Ja, ja. Però clar... Oh,
3: d'acord, ja està.
2: Veure, entenc que un professor no pot, a part de provar-te una assignatura...
1: Bueno, doncs, de la mateixa manera... De la mateixa
2: un polític
1: manera,
2: et pot requalificar un terreny.
1: De la mateixa manera que tu pots fer l'incentatge amb un professor, li pots fer amb un polític.
3: Sí, exactament.
1: Exactament el mateix.
17: Perquè, a veure, molta gent farà regals als professors de bona fe, però els altres faran un regal al professor.
4: No, hi ha regals i regals.
17: Que s'esperen que no, el nen, que l'aprovi, que no sé què, que curi millor el nen, que estigui pel seu nen, doncs en política igual. Sí. El narco li farà un regal al polític perquè miri cap a un altre costat, perquè no sé què.
1: I el jeque li fa un regal de joies a la dona del president... perquè el president li faciliti una entrada de no sé quants barcos,
4: regals,
1: no sé quants barcos de petroli.
4: Hi ha regals i regals.
2: Yeah.
4: Un exemple molt petit. Jo vaig anar a una trobada internacional d'esbars d'ensaires a Marsella. I en allà em van regalar una figura que era un ballador.
2: Un pongo.
4: Jo vaig anar a l'Ajuntament i els vaig dir: ei, això què, ho teniu? No, endut-ho, no ho volem pas nosaltres. I m'ho vaig endur a casa.
1: Malament.
2: No, perquè ho havies d'haver declarat.
1: Malament.
17: Un del text molt a la caixa malament, forta, Pere. Ara t'ho miraran a la caixa forta.
1: Molt malament, Pere.
17: Sí.
1: No, perquè jo era per l'Ajuntament, no era per tu.
4: Doncs mira, no, m'ho van regalant a mi.
1: És igual, tu estaves allà com a representant de l'Ajuntament.
4: Sí, molt però, malament. Sí, però m'ho van regalant a mi.
1: Bueno.
2: Els polítics no haurien d'acceptar els regals?
1: Jo de tu demà agafaria i baixaria a Figueres
17: i iríem
1: amb Masquef i li diria: sí, escolta, mira,
2: aquí tens la figura.
4: Tens la figura que no sé ni un test.
2: Que no vull que em facin xantatge. No? Clar, però potser hi hauria d'haver-hi una llei o hem de legislar que els polítics no poden acceptar regals.
17: Et poden regalar, però com que tu vas en representació de l'Estat, allò no és teu, és de l'Estat, i tu tens el dret de donar-ho a l'Estat. I s'ha de fer una valoració i presentar a Hisenda que allò és una cosa de l'Estat, ja no és teu. O sigui, aquestes joies d'en... Això ho fa el rei li regalen una pila de coses de tot
4: no
17: Espanya
4: i
17: de tot arreu, i ell ho entrega tot, se
4: sí?
17: suposa, i ho té tot
1: perdona,
2: que estem parlant del rei, eh?
1: Perdoneu, la setmana passada ens van explicar que el papa, que rep tants regals,
2: és veritat,
1: també té un arsenal allà en el Vaticà, que com que ja no hi queden ho posen a la venda.
2: Sí.
1: Posen a la venda els regals. I llavors no sé, tampoc expliquen què fan amb els diners de la venda.
2: En principi els diners de la venda van a beneficència,
1: bueno, sí,
2: pel que vaig sentir.
1: Bueno, jo dic que no ho expliquen, bueno, no ho expliquen. No,
2: vull dir que no hi ha un document que digui que tants euros han anat a les germanes carmelites no sé què.
1: Vale. Per tant, vull dir, estem allà mateix.
3: Els capellans abans sempre deien: prediquen el que no creuen, no? I aquest és igual com tots, no?
1: Bueno.
3: Va sortir de capellana, va sortir del...
17: Mira si heu obert un meló de regals d'aquells...
2: Home,
1: bueno,
2: de què heu parlat avui? Dels regals?
1: Si segueix perquè...
17: I no és Nadal.
1: Escolta, si passeix perquè camines trobant moltes coses... Diguéssim que... Bueno,
2: llavors,
1: jo que sé,
2: els regals són intencionats, sí, sempre?
1: Bueno, no sé, jo, si jo convido un client per dir alguna
2: cosa... Clar, Pere Forç de Sirenes perquè li doni més minuts de micro.
1: Si jo convido, per exemple, un client a dinar perquè em doni feina, què és?
2: Clar, això són business, eh?
1: Què és això?
17: A mi em van trucar l'altre dia d'una casa de cotxes convidant-me a anar-hi a l'exposició perquè fan uns dies especials. Per què et conviden? Perquè compris un cotxe, no?
2: Bueno, o perquè em parlis bé a la ràdio, no? Perquè ets un influencer.
17: Ho tenen clar. Truquen de la caixa. Hòstia, o reps un missatge al mòbil d'un banc que no tens ni compte. I diu: ¿tiene usted un préstamo preconcedido? ¿Qué es? Perquè agafis el crèdit.
2: Clar.
17: Tots són negocis, tot és perquè tu acabis pagant.
2: O sigui, els regals formen part del negoci?
17: Tu vas a pescar... Tu vas a pescar i a l'ham li poses un cuc perquè el peix s'enganxi. Pues és el mateix.
2: Que els regals són l'esquer, diguéssim, no? Clar, però per exemple hi ha països com el Japó que el tema del regal està com tot molt estipulat i és com molt obligatori fer un regal.
3: Però no som al Japó, ni això és cultura japonesa.
2: No, això és veritat. Si tinguéssim més cultura japonesa, potser no estaríem parlant dels regals.
0: Escoltem una cosa. Siguem catalans. Si tu vas a un lloc aquí a Catalunya i algú et fa un regal, desconfies ja de naturalesa, perquè saps que els catalans no donen mai res. Si et donen alguna cosa, és que alguna intenció té, alguna cosa vol. Et quedes ja sorprès. Hòstia, m'ha donat un no sé què. Ja et quedes sorprès.
4: Sí, ja puc estar tranquil jo, perquè no em dona, a mi no em regalen res.
0: Ho veus?
4: Estic tranquil.
1: No és el català, és per tot, eh? Perquè si tu vas a Madrid, allò del copet a l'espatlla, i vamos a...
4: Sí.
1: A Don Lucio, no sé què, vull dir, també te'n trobaràs d'aquests. Vale.
2: Però clar, però a nivell de negocis, que estàveu parlant ara fa un moment, però és habitual, no? El tema de conèixer-se i per clar, això, evidentment et convido ja jo a la copa.
0: Jo, com que sóc una persona molt mal pensada i no, ja sé que tot és un tema mafioso, no? Allò de pues, ja desconfio de tot. Si, jo, la veritat, si trobes algú que et dona alguna cosa, què quiere? Què vol? No, a canvi.
2: Ostres, però viure així també, no sé, viure desconfiant. I llavors, si ho apliquem a la política, clar, si desconfiem de tots...
0: No, perquè tots ho saben. A la política ja saben que si li regalen alguna cosa, volen alguna
2: cosa. Però per això, que potser estaria bé, no?, això que dèieu de declarar-ho. Mira, m'han regalat la figura del dansaire, no? Vull dir, sí. Que la gent ho sàpiga, el que t'han regalat, i així saps que quan aprovis una llei dels dansaires, doncs sí. Era perquè et van fer el regal de la figura del dansaire.
1: Has de valorar el que val l'objecte que t'han regalat.
2: Però a vegades no és tant el que val, sinó el valor que tu li dones, no? També.
1: No, perquè l'altre dia pot dir que allò val uns diners que tu no has declarat.
3: Què? Què? Què?
2: I els regals de casament, va.
4: Per acabar. Tinc a la caixa
2: forta. S'han de declarar?
0: S'han de declarar.
4: El regal aquest el tinc a la caixa forta.
2: I si la iaia, quan vas a casa a veure-la, et dona un bitllet de 50, també l'has de declarar?
0: Ho has de declarar. És un donatiu.
1: Un donatiu.
3: Jo, hauries de fer-ho.
2: Tenint en compte que és un país que moltes vegades es viu de la pensió, tota una família pot viure d'una pensió.
1: L'altre dia em vaig quedar sorprès perquè una persona em deia, diu, jo ja m'he cansat de regalar. Diu, m'he cansat de fer regals que no sé si serviran o no. Diu, tinc dos nets i els dono al principi d'any als seus pares 2.000 euros per cada un i que es compren el que vulgui. I vaig pensar, collons. Bueno, els seus pares aquests diners els declaren, els fan servir per fer regals als nens, els hi compren el que volen que comprin,
0: doncs, o se'n van ells de viatge,
2: Bueno. En menor quantitat. Haig de reconèixer que a vegades m'han donat diners pels meus fills i no necessitaven res i els hem gastat.
0: Tu fixa-t'hi que a vegades coses. Les àvies, d'amagat dels pares,
2: sí,
0: donen 20 euros als nets. No, perquè no és d'amagat un petonet dels pares. És d'amagat d'Hisenda.
1: Perquè els hi facin un petonet, no?
2: Sí, amb un sobre allà com si fos... Les àvies ho fan, això, dono fe. De...
1: Sí, sí, sí.
2: Però,
1: sí,
2: clar, declarar una petita... O jo què sé, que la teva mare et diu, bueno, ostres, et fan falta sempre arribar a final de mes, te'ls adono.
1: Sí, sí.
2: Això però també s'ha de declarar, cada cop és més complicat.
1: Llavors jo em pregunto, aquella àvia ho fa perquè li agrada, perquè se sent bé, o perquè el nen li faci un petó?
4: No, ho fa perquè se sent bé.
1: Bueno, doncs ja està, ja estem allà
2: mateix. A mi m'ho dona quan hi vaig. Doncs allà, si no hi vaig, no m'ho dona.
1: Llavors tornem a l'origen, de la mateixa manera que quan tu fas dones una propina, ho fas perquè... Entens?
4: S'ha fet tota la vida, això de les àvies. A mi m'ho donava per sota la taula quan estàvem dinant.
1: Sí.
4: Perquè la meva mare...
1: No ho veiés.
4: No ho veiés perquè li fotia crits. I llavors, perquè no ho veiés, m'ho donava per sota la taula. La qual cosa és perquè ella se sentís bé, eh?
1: Bueno, doncs ja estàs. Ja tornem a ser l'origen.
2: La meva àvia...
1: De la tertúlia.
2: La meva àvia ho fa perquè hi vagi.
1: Bueno, perquè hi vagi.
4: O llavors l'altre... és interessada, eh?
1: Pues ja està.
2: Bueno.
1: Perquè així ja és més... Ja,
2: però hi va, era igualment.
3: Amb això desinteressat, quan nosaltres érem petits, hi havia una mena de dite... que tots, amb les padrines, tots els anàvem a dir, no?
2: Com
3: allò, bon dia, espadrina, Nadal ha vingut, doneu-me un regal i que Déu us doni salut.
2: No, o sigui, no és el regal, és la rebassa.
3: És igual, deia un regal i que us doni salut. O sigui, tu porta el regal i l'altre ja ho veurem, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Aquest
2: encara el diguem nosaltres.
3: Per això mateix, tota la vida s'ha dit això.
1: El vers de Nadal.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, el vers de Nadal.
17: Ara se m'acudia, quan en Pol li vagi a casa d'algun i ja li digui, tingui això pels treballadors, no els hi donis perquè haurien de declarar-ho.
3: Sí, exacte.
2: Ho fa per ells, s'ho queda ho fa per ells.
17: Els hi fa un favor, home.
2: Exacte, exacte. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà divendres, a última tertúlia de la temporada demà divendres, i a més després de la tertúlia farem programa especial des de la piscina de Vilafant, que demà obre les seves portes i estrena temporada d'estiu. Per tant, interessant el dia que es planteja demà, a passar calor, com diu en Pere.
17: Sí, sí.
2: Gràcies per tots aquests dijous. Nosaltres doncs, us agraïm moltíssim aquesta temporada i fins la temporada que ve.
17: Molt bé.
2: Vinga, va, passeu molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. Que els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, país so Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.
3: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
0: Un oasi de diversió.

0: Senyores i senyors, nois i noies, us demanem que no aparteu els ulls de l'escenari i que aplaudiu amb totes les vostres forces. L'espectacle és a punt de començar. Benvinguts a Picalletres. Presenta Tina Foret.
1: Sigueu benvinguts i benvingudes a la 13a Gran Final Nacional Radiofònica del Picalletres, que celebrem des de l'auditori del Centre Cívic Tomàs Acuevas de Barcelona. Un fort aplaudiment, sisplau. Hem fet 22 programes des de l'inici de la temporada, pels quals han passat 40 centres educatius, i avui ha arribat el moment de posar el punt final a aquesta temporada picalletraire. Després de dues grans semifinals, ha arribat el moment de celebrar la gran final. Com cada any, pel programa han passat centres educatius que ja són experts en el Picalletres i d'altres que s'hi han estrenat. Tots han estat representats per grans concursants que han sabut controlar els nervis i concentrar-se per fer una bona participació. Volem agrair a cadascun dels centres, al professorat i a cadascun dels concursants el seu esforç. Gràcies, perquè sense vosaltres això no hauria estat possible. Avui tenim aquí el plató radiofònic que hem muntat expressament per aquesta gran final els dos centres finalistes que aspiren a proclamar-se campions d'aquesta temporada. Han vingut ben acompanyats i volem que es noti, així que demano un fort aplaudiment per l'Institut Martí Lomà de Montblanc i per l'Institut Mediterrània del Vendrell. Molt bé, nois, noies, quina il·lusió veure-us aquí. Recordem qui són els nostres protagonistes d'avui. Per part de l'Institut Martí Lomà de Montblanc tenim a la Mar Sierra, la Nit Benages i l'Ona Reig. Com esteu, noies?
2: Bé, molt bé.
3: Bé, sí.
1: Nervioses una mica?
2: Molt, sí, bastant. Sí, bastant nerviosa.
4: Sí.
1: Però bueno, farem una bona final, no?
4: Sí, això esperem.
1: Doncs molt bé, noies, benvingudes. Vau guanyar la primera semifinal i avui demostrareu que veniu ben preparades per fer una boníssima participació. Per tant, us desitgem el millor. Passem al segon centre finalista. Per part de l'Institut Mediterrània del Vendrell tenim en Martí Pérez, la Carla Andreu i l'Abril Casanovas. Com esteu, nois?
5: Nerviosos.
6: Sí, bastant, sí. Nerviosos.
1: Però segur que ho fareu molt bé, no? Veniu preparadíssims. També vau fer una gran semifinal en el vostre cas. Per tant, aquesta final, igual o millor, sí?
6: Sí, intentarem que sigui millor.
1: Doncs molt bé, amb aquests participants segur que ens espera una final d'alt nivell. I com és habitual, un cop presentats els concursants, sabeu que hem de saludar també a la nostra jurat, que segur que també està expectant per veure com es desenvolupa avui aquesta gran final, oi, jurat?
7: Hola, Tina, hola, concursants, públic que ens acompanya, oients. La veritat és que avui posem el punt i final a aquesta temporada picalletraire amb dos grans equips. Enhorabona a tots dos per haver arribat fins aquí. Suposo que avui em deixareu bocabadada amb la vostra participació. Segur que us heu preparat a fons per aquesta gran final, així que confio plenament en vosaltres. Molta sort per tothom.
1: Segur que sí, jurat, que ens demostraran un altíssim nivell, perquè l'ocasió ho mereix. Ara sí, si som tots a lloc, que comenci la gran final. Com sempre, volem fer d'aquesta final una festa i per això tindrem també música en directe. Avui, per acompanyar-nos durant tot el programa, ens visita el Picalletres un artista del barri de Sant Andreu de Barcelona que ha irromput amb força a l'escena pop catalana. Ella és la Diana Mur i obrirà la gran final d'avui amb la cançó Batecs de Plàstic, un senzill que va sortir a la llum al març del 2025 i que formarà part del seu àlbum de debut. Un fort aplaudiment per la Diana Mur.

0: Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Diana, benvinguda. Si us ha agradat aquesta cançó, que estic segura de que sí, estigueu tranquils perquè n'escoltarem una altra d'aquí una estona al llarg del programa, una d'elles, la protagonista de la prova musical, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Per tant, després et tornarem a cridar, Diana, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment. Benvolguts concursants, vosaltres teniu ja experiència i coneixeu a la perfecció la dinàmica del picalletres, però heu de saber que el programa d'avui, en lloc de la mega paraula, hi hem afegit quatre proves perquè ens demostreu que sou ben hàbils amb la llengua. No heu de patir perquè no us proposarem resoldre cap enigma encriptat. Les proves que us hem preparat són de l'estil del picalletres, especialment pensades per programes com aquest i per concursants com vosaltres. Les coneixereu de seguida. De moment, però, comencem el programa lletrejant, que n'és la prova essencial. Ja sabeu que concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el lletreig. Si els tres concursants d'un mateix equip cometeu un error a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Tot clar? Doncs comencem a lletrejar.
1: A lletrejar.
0: Encetem la gran final del picalletres amb el primer nivell, que consta, com sabeu, de paraules breus, de 7 lletres com a màxim. Teniu un minut de temps i 100 punts per encert. Molta sort. Comencem amb l'Institut

0: N-I-M-I amb accent.
1: No porta accent, acaba amb I-R.
0: Nit. Natges.
2: N-A-T-G-E-S.
0: Fortuit.
2: F-O-R-T-O-I-T.
1: És una U, no una O al final.
0: Ona. Deliri.
2: D-E-L-I-R-I.
0: Ímpetu.
2: I amb accent M-P-T-U.
1: T'has deixat la E?
3: Doncs en aquest cas, noies, heu fet un total de 5 encerts que de moment sumen 500 punts al vostre marcador. Bon inici. És el temps ara de l'Institut Mediterrània. Martí, vaig amb tu. Preparat?
4: Sí.
3: Temps. Riquesa.
4: R-I-Q-U-E-S-A.
3: Sorbet.
4: S-O-R-B-E-T.
3: Àlgida.
4: Amb accent L-G-I-D-A.
3: Golejar.
4: G-O-L-E-J-A-R.
3: Pamplet.
4: Pa.
1: P.
3: Carla. Diluïda.
5: D-I-L-U-I amb dièresis D-A.
1: És dièresi, no dièresis.
3: Abril. Viable.
2: V-I-A-B-L-E.
3: Torsió.
2: T-O-R-S-I-O amb accent tancat.
3: Escopir.
2: S-C-O-P-I-R.
3: Bombera.
2: B-O-M-B-E-R-A.
3: Plus.
2: P-L-U-S.
3: Bèstia.
2: B-E amb accent obert S-T-I-A.
3: Fervor.
2: F-E-R-B-O-R.
1: Ve baixa.
3: Molt bé, aquests aplaudiments animant els concursants, així m'agrada. En aquest cas heu fet 10 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Doncs avancem cap a la prova següent.
6: L'intrus.
3: Aquesta prova ja la coneixeu. Són 3 paraules per equip i un terme intrus que haureu de trobar. 200 punts per encert i com que hi ha rebot, potser en podreu sumar 400. Ja sabeu que podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i després qualsevol de vosaltres me la podrà dir en veu alta. Però això sí, haurà de ser un de sol. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Pataleta, careta, vinyeta.
0: Pataleta.
1: Correcte. En català, per fer referència a la irritació que hom manifesta ostensiblement, hem de fer servir termes com rebequeria, enrabiada, rabiola, marraneria, raresa, però no pas pataleta.
3: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn per l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Sarau, candau, babau.
2: Sarau.
1: Incorrecte, rebot.
3: Institut Martí Lomà. De les dues paraules que queden, candau o babau?
2: Candau.
1: Ara sí, correcte. En català, el pany sol provist d'una capseta de la qual sobresurt una peça en forma de U invertida que s'utilitza per assegurar portes, maletes, finestres, cofres, es diu cadenat i no candau.
3: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara, en aquest programa tan especial, volem agrair també la tasca que fan els professors. Per això volem també parlar uns instants amb ells, que supervisen la preparació dels nostres concursants. Parlem amb la professora de l'Institut Martí Lomà, que crec que la tinc per aquí, oi? Laia Boleda, què tal? Vosaltres no sou nous en aquest Picalletres, ja fa més de 10 anys que participeu i avui torneu a ser aquí a la gran final i si guanyeu segur que no ho podreu oblidar mai. Per tant, com us prepareu per afrontar aquesta final? Suposo que veniu amb ganes de guanyar-la, no? Com veus a les teves alumnes?
7: Doncs la veritat és que les veiem molt preparades, s'han preparat moltíssim amb el seu professor de català i confiem 100% en elles. Tot i això, ser aquí ja és un regal i ja és un premi, per tant, tot el que vingui de més a més avui serà un aprenentatge nou i simplement que s'ho passin molt bé i que gaudeixin del dia.
3: I com van els nervis? Perquè clar, sabem que ells, els concursants, estan nerviosos perquè són els participants, però aquí a baix, tant el públic com també el professorat, també esteu amb una mica de tensió, no?
7: Home, això sempre, els seus nervis al final ens els transmeten a nosaltres i nosaltres també estem nerviosos per ells. Vull dir que tot això retroalimenta. Tot i això, poden estar tranquil·les que tot anirà bé, guanyem o no, som aquí, ens ho passem bé, doncs aquest és el nostre reconeixement i,

0: I simplement això, que passa un bon dia.
1: Doncs i tant, moltíssima sort a tots vosaltres i un fort aplaudiment, sisplau, per tot el centre. Continuem, tornem ara mateix al concurs, però abans volem sentir com animeu a les vostres representants, Institut Martí Lomà. Vinga, un altre fort aplaudiment per elles. Vinga, va. Ja ho heu sentit, passi el que passi en aquesta gran final, guanyeu o perdeu, ja sou guanyadores perquè teniu tot aquest suport de la vostra gent. Doncs continuem amb la prova següent.
2: La definició amagada.
1: Aquesta és una de les proves exclusives de la final i funciona de la següent manera. Jo us diré una paraula i tres definicions. Només una de les definicions correspon a la paraula. L'haureu d'encertar i us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà, de Montblanc. La paraula per al vostre equip és el substantiu acrània. Us llegeixo les definicions. A. Persona que té un mal caràcter. B. Absència total o parcial del crani. C. Flor de colors vius, típica del Mediterrani. Quina seria la definició per la paraula acrània?
3: La opció B.
4: Correcte. Acrània és l'absència total o parcial del crani. Correcte, nois.
1: Doncs molt bé, aquests punts que també sumeu al vostre marcador és el torn ara de l'Institut Mediterrani del Vendrell. En el vostre cas, us hem preparat un adjectiu. Ominós o ominosa. Us llegeixo les definicions. A. Persona o cosa abominable, detestable. B. Cosa o fet sense importància. O C. Persona que s'amaga pels racons. Quina seria la definició per la paraula ominós, ominosa?
5: La B.
4: Incorrecte, rebot.
1: Institut Martí Lomà. Ominós, ominosa. A. Persona o cosa abominable, detestable. O C. Persona que s'amaga pels racons.
5: L'opció C.
4: Incorrecte també, ho sento, nois, noies. La resposta correcta era la A. Ominós, ominosa és una persona o una cosa abominable, detestable.
1: Doncs en aquest cas ningú suma punts, però us he de dir que era complicada, aquesta. Però molt bé, nois i noies, seguim endavant. I ha arribat el moment d'escoltar la cançó de la prova, ho has sentit? Som a la gran final i com que l'ocasió ho mereix, avui tindrem el plaer de sentir la música i la veu en directe. L'hem saludat abans i ara la tornem a rebre. Un fort aplaudiment per la Diana Mur. Que abans de fer que canti, li fem unes preguntetes, no? Per conèixer-la una mica més. Primer de tot, Diana, com estàs?
6: Molt bé, molt contenta d'estar aquí i jo sé que has tingut la seva edat, m'hauria encantat com participar en aquest concurs, mola molt.
1: És un concurs xulo.
6: Sí.
1: Digue'ns, per conèixer-te una mica més, et vull preguntar quins han estat els teus inicis en la música, com definiries el teu estil musical?
6: Doncs jo vaig començar a treure música l'any passat i va ser tota una sorpresa perquè la primera cançó que vaig treure, Batecs de Plàstic, que és la que he cantat abans, va començar a sonar a les ràdios, la gent de Catalunya em va començar a escriure, la gent, bueno, notava com que a la gent li agradava, i doncs ara he tret ja un parell més de senzills i en trauré algun més, però la intenció és que a principis de l'any que ve sortirà el meu primer àlbum. I és un estil pop-rock. Jo he begut molt com d'artistes tipus Chappell Roan, Taylor Swift, no sé si aquí hi ha algú fan d'aquesta gent, però m'ha agradat molt sempre el pop i em ve de gust portar-lo en català.
1: Es nota, es nota. Per cert, sabem que Diana Mur és només el teu nom artístic. Si ens pots explicar una mica quin és l'origen d'aquest nom?
6: Sí. Jo, a més de ser cantant, també sóc actriu i vaig fer un monòleg musical que vaig escriure jo, va ser el meu treball de final de grau del superior que jo vaig cursar, que es deia Artemis. I Artemis, per qui sigui així una mica friqui de la cultura grega, era una de les deesses gregues. I, com sabeu, els romans van copiar literalment tots els déus grecs i l'únic que els hi van canviar va ser el nom. I el nom d'Artemisa era Diana. Llavors vaig agafar la versió romana i jo en realitat em dic Mireia Morera, i el meu cognom doncs l'he tallat i en lloc de Moreres, Mur.
1: Doncs bon nom artístic. I parla'ns una mica d'aquest primer àlbum, una mica explica'ns de què parlarà, en què consistirà.
6: Doncs jo tenia moltes ganes de explicar una mica què és el que et passa quan tens 25 anys i ja no ets un adolescent, diguem, ja estàs començant a viure coses de persona adulta, però al mateix temps és la primera vegada que vius moltes experiències, entres en el món laboral, també ser noia dins del món artístic és algo delicat i complicat, et trobes com amb molts paràmetres, et trobes amb aspectes una mica masclistes a vegades, et trobes també amb una cultura estètica molt agressiva. Llavors, tot el meu àlbum parlarà una mica entorn a què passa quan de cop te n'adones que entres en un sistema on hi ha certes coses que tu no t'agraden o que no vols perpetuar en el temps, i alhora una mica doncs això també com desamors, amb a vegades ruptures també amb amistats, que també és algo molt heavy que passa en els 20 i picos, i no sé, penso que és algo que la gent pot sentir-se identificada, perquè al final parlo de coses que crec que a moltes persones ens han passat.
1: Oh, i tant. I ja per acabar, Diana, parla'ns una mica del teu futur a nivell de concerts, cançons que has de treure, què ens pots avançar?
6: Doncs a mitjans de juny sortirà un nou single bastant canyero que espero que a l'estiu la gent se'l posi al cotxe mentre va a la platja o coses així.
1: I ara sí, quina cançó has triat per la prova? Ho has sentit? I si ens pots explicar una mica de què va, de què parla, quan la vas publicar?
6: Doncs jo he triat una cançó que es diu Escaqui Mat, que és l'últim single que vaig treure. És una cançó que parla sobre una ruptura i parla sobre un desamor i parla sobre les crisis que tu tens quan ho has de deixar amb algú, però al mateix temps, bueno, és una persona que t'estimes i però per coses de la vida doncs ha deixat de funcionar. I us diria que estigueu molt atentes a la lletra.
1: I tant. Doncs ja ho sabeu, eh? Escolteu bé la cançó, que després us faré dues preguntes i l'haureu de respondre. Doncs ara sí, concursants, ja sabeu la dinàmica d'aquesta prova, estigueu molt atents. Per respondre bé aquestes preguntes que us faré, tornem a tenir 200 punts en joc per cada pregunta encertada i la possibilitat de rebot. Per tant, escoltem a la Diana Mur i el seu Escaqui Mat.

0: Moltes gràcies, Diana. Aquest fort aplaudiment és per
1: moltes
0: tu.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per cantar-nos la cançó de la prova en directe. No te'n vagis, perquè ens ajudaràs a resoldre les preguntes. A veure, concursants, espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara passem a les preguntes i me les heu de respondre correctament.
2: Ho has sentit?
0: Institut Martí Lomà. 200 punts en joc. Recordeu que podeu parlar entre vosaltres, però aneu en compte perquè hi ha rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que té al cap la protagonista de la cançó?
3: Un bombardeig.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Tinc un bombardeig al cap d'una moral que no he demanat.
1: Yes, molt bé.
0: Molt bé, noies, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és l'Institut Mediterrània qui ha de respondre aquesta pregunta correctament. El mateix, 200 punts en joc, i recordeu que podeu parlar entre vosaltres en veu baixa, però aneu en compte que també pot haver-hi rebot per l'altre equip. La vostra pregunta és la següent. On ha deixat el desig la protagonista de la cançó?
6: A una altra casa.
4: Correcte, també. Escoltem-ho.

0: Súper.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests 200 punts al vostre marcador. Moltes gràcies, Diana.
2: Gràcies, ho he fet superbé.
1: I tu també, i fins després, que et demanarem que tornis a pujar a l'escenari. Un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Doncs ha arribat el moment de saber com van els marcadors en aquests moments. Jurat, com tens la calculadora? Segur que treu fum.
3: Doncs, Tina, tenim unes puntuacions molt igualades a hores d'ara. Som-hi. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit fins ara 1.300 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 1.200.
1: Molt bé, noies, noi, doncs aquests marcadors ben ajustats, eh? De moment l'Institut Martí Lomà que es posa una mica pel davant, però encara queda molt concurs i tenim una nova oportunitat de sumar més punts amb el segon nivell de lletreig.
4: A lletrejar.
1: Les paraules d'aquest nivell són les mitjanes, de 10 lletres com a màxim, ni termes impossibles ni tampoc extremadament fàcils, ja ho sabeu. Cada paraula ben lletrejada val 200 punts i segur que en fareu un bon grapat. Molta sort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. Nit, estàs a punt?
5: Sí.
1: Temps. Descomunal.
5: Descomunal.
1: Acomodar.
5: Acomodar.
1: Doblegadís.
5: Dobla.
2: És una E.
1: Ona. Plenitud.
5: Pla.
2: És una E.
1: Mar. Agraïment.
6: A-G-R-A i amb dièresi M-E-N-T.
1: Inacabat.
6: I-N-A-C-A-B-A-T.
1: Commoció.
6: C-O-M-M-O-C-I-O amb accent tancat.
1: Aixordador.
6: E-I-X-O-R-D-A-D-O-R.
1: Pupila.
6: P-U-P-I-L-A terminada.
1: Doncs aquesta última paraula em diuen que no ha entrat. Per tant, són 6 encerts que sumen punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Carla, vinc amb tu. Estàs preparada?
7: Sí, estic preparada.
1: Temps. Derrotisme.
7: D-E-R-R-O-T-I-S-M-E.
1: Disposar.
7: D-I.
1: Abril. Militància.
7: M-I-L-I-T-A amb accent N-C-I-A.
1: Aberrant.
7: A-B-E-R-R-A-N-T.
1: Progressiu.
7: P-R-O-G-R-E-S-S-I-U.
1: Primirada.
7: P-R-I-M-I.
2: Dues M's.
1: Martí. Aixafadís.
5: A-I-X-A-F-A-D-I amb accent S.
1: Municipal.
5: M-U-N-I-C-I-P-A-L.
1: Col·loqui.
5: C-O-L-G-O-Q-U-I.
1: Mercadejar.
5: M-E-R-C-A-D-E-J-A-R.
1: Similars.
5: S-I-M-I-L-A-R-S.
1: Capbussar.
5: C-A-P-B-U-S-S-A-R.
1: Doncs, nois, aquesta última no ha entrat, malauradament, però en total heu fet 9 encerts, que també sumen aquests punts al vostre marcador. Bé, doncs ara torno a baixar de l'escenari perquè també volem parlar amb la professora de l'Institut Mediterrània, que per on la tinc, la Montserrat Lluc. Aquí, hola Montserrat.
8: Hola.
1: Escolta, mai us havíeu classificat pel Pica Lletres Ràdio i enguany per fi ho heu aconseguit. I de quina manera? Perquè hi heu entrat de la millor manera possible arribant a la gran final. Com veus els teus alumnes avui? Com heu vingut preparats per guanyar aquesta gran final?
8: Jo els veig molt bé, estan una mica nerviosos, però això és normal i...
0: trobo que ho estan fent molt bé, la veritat. Sí, no és que no ens haguéssim classificat, és que no havíem participat mai. És el primer any que participem i tot és nou, la veritat.
1: Doncs ho heu fet d'una manera espectacular, perquè bé, arribar a aquesta gran final no és pas fàcil, eh? Què destacaries d'aquest concurs respecte a com engresquen els alumnes a participar-hi, la implicació que hi tenen?
0: És interessant, potser també el fet de tenir l'aplicació fa que sigui més atractiu pels alumnes, i això ens permet de treballar a classe. Per exemple, nosaltres fem unes proves classificatòries per escollir els participants, és a dir, no els escollim els professors, sinó que fem un concurs previ a l'institut i a partir d'aquí surten els guanyadors, que són els que després competeixen a la ràdio.
1: Doncs Montserrat, moltíssima sort també a vosaltres, un fort aplaudiment també per l'Institut Mediterrània. I amb aquesta ovació que ens omple d'energia, passem a la prova següent.
8: L'embarbussament.
1: Arriba una altra prova creada per l'ocasió, digna d'una gran final. Un concursant de cada equip ens haurà de llegir un embarbussament. Penseu qui de vosaltres llegirà aquest embarbussament i és capaç de fer-ho sense embarbussar-se. Que sembla contradictori, però bé, ja sabeu que aquest és el repte, no entrebancar-se. Heu de llegir l'embarbussament mantenint un ritme tranquil, però continu. No cal córrer, però tampoc podeu fer pauses llargues, d'acord? Si ho feu correctament, sumareu 200 punts al vostre marcador. Que ja sabeu qui farà la prova?
9: Jo.
1: La nit que intentarà fer aquest embarbussament, que és aquest. Abans de que comencis a llegir-lo, te llegeixes per tu tranquil·lament i quan creguis que estàs preparada, comences.
9: Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec. Si dic dec i dic dic, dic que no és pas el dec el que dic, sinó dic com ho dic.
1: Jurat.
3: Ho sento, la concursant ha afegit alguna parauleta a l'embarbussament a l'inici. Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec, ha afegit aquí una forma verbal i després cap al final també ha afegit un article que tampoc hi és. Ho sento molt, noia.
1: Doncs llàstima que no sumeu aquests punts al vostre marcador, però no patiu perquè hi ha encara més proves per davant. I en aquest cas és el torn de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Qui de vosaltres tres serà qui llegirà l'embarbussament?
9: Jo.
1: Doncs te'l dono a tu, Abril, el mateix que les teves companyes. Te llegeixes tranquil·lament per tu i quan estiguis preparada pots dir-lo en veu alta.
7: No em miris, que ens miren. Miren que ens mirem. Mirem que no ens mirin, i quan no ens mirin, ens mirarem.
1: Jurat. Doncs en aquest cas, Abril, has llegit correctament aquest embarbussament, per tant, sumeu els punts al vostre marcador. Continuem amb una altra prova.
8: La frase feta.
1: És el moment ara d'una altra de les proves creades específicament per la gran final, que és la frase feta. En català, de frases fetes, en tenim a dojo. En aquesta prova, ens heu d'explicar què vol dir una frase feta. Us diré una frase que la posa en context i que us ajudarà a deduir-ne el significat. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Us llegeixo el context i després us dic la frase feta. El vostre context és el següent. El concert s'ha cancel·lat per la pluja. Ara sí que ens han aixafat la guitarra. La frase feta és aixafar la guitarra. Què vol dir aixafar la guitarra?
6: És espallar una cosa, arruïnar-ho, saps? Fer la guitza.
1: Jurat?
3: Correcte, efectivament, aixafar la guitarra a algú vol dir desbaratar-li, desfer-li els plans, els propòsits. Molt bé, noies.
1: Doncs aquests punts que sumen al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Us llegeixo el vostre context, que és el següent. La Maria treia foc pels queixals quan va veure que li havien ratllat el cotxe nou. La frase feta és treure foc pels queixals. Què vol dir treure foc pels queixals?
5: Estava molt enfadada o enfurismada.
1: Jurat?
3: Correcte, també, treure foc pels queixals vol dir, efectivament, irritar-se, mostrar indignació, enfadar-se.
1: Doncs aquests punts que també sumen al vostre marcador. Sabeu on som ja? Som a la penúltima prova del concurs. El temps passa volant i quins nervis. Per tant, passem sense perdre ritme a la prova següent.
8: Saps d'on soc?
1: Entrem a la darrera de les proves exclusives d'avui. En aquesta prova sentireu parlar dos cantants i m'haureu de dir de quina part del territori de parla catalana són. Com sabeu, hi ha moltes maneres de dir les coses, de nord a sud del territori catalanoparlant, i això és patrimoni i riquesa lingüística. Per ajudar-vos una mica, ho limitarem a tres opcions. 200 punts si encerteu la resposta. Podeu parlar entre vosaltres per decidir-ho, però alerta que aquí també hi ha rebot. D'acord? Institut Martí Lomà, vaig amb vosaltres. Escoltem el vostre tall de veu.
10: Sí, però jo és curiós perquè he arribat des d'un altre lloc en el folclore, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que defend música folclòrica o que la barreja amb altres estils i tal des de fa més, però jo he arribat des del concepte. Nosaltres primer vàrem pensar que volíem fer un disc sobre les festes de Lloret i automàticament vàrem dir, hombre, evidentment hi ha d'haver tocs folclòrics, no? Però ha estat més com des d'aquest concepte i també agafant molt de sons característics de les festes com la xeremí, el tamborí, no, les castanyetes i deconstruint-los una mica, no? Agafant el que mos interessava.
1: Doncs d'on és aquesta persona? Us dono tres opcions. A, Castelló. B, Girona. C, Mallorca.
7: C, Mallorca.
3: Efectivament, correcte. Aquest parlar és de Mallorca.
1: Molt bé, noies. Acabem d'escoltar a la Maria Jaume, la cantant mallorquina de Lloret de Vistalegre, concretament resident a Barcelona, des d'on va impulsar la seva carrera musical. Aquí ens parla de l'estil musical del seu quart i darrer àlbum, San Domingo Forever, que és un homenatge a les festes del seu poble, publicat aquest 2026, un disc que barreja amb molta personalitat el folklore amb el pop. Moltes felicitats, sumeu aquests punts. I ara, Institut Mediterrània del Vendrell, estigueu ben atents, i vosaltres també, perquè podeu enganxar un rebot. Aquest és el tall de veu que tenim per vosaltres, escolteu-lo.
11: És molt complicat, no?, perquè és com molt avall i tal i qual, i és com intenta mirar a terra, perquè quan sona aquesta cançó, les dues vegades que l'he cantat, tenim a 200 persones plorant, i jo això és una cosa que no tolere, no puc suportar-ho, en seguida jo caic, doncs intento no mirar, i quan comença el meu company Beteta a fer la seva part, que diu això de... t'estima't a tu com jo no he sabut estimar-me, que és la més pura definició. Crec que hi ha una cosa que estem dient-li nosaltres al públic, perquè és veritat, però a la vegada aquesta frase el públic també l'està fent seua, i és com... aquesta frase té molta força, no? Està mal que ho diga jo això, però és com... uau, és que molta gent sent això, és com estima de fort a la seva gent.
1: D'on és aquesta persona, nois? Us dono tres opcions, també. A, Tarragona. B, València. C, Eivissa.
7: B, València.
3: Correcte! Aquest parlar és de València, molt bé.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests punts al vostre marcador. En aquest cas hem escoltat el cantant de La Fúmiga, Artur, que és d'Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià. En aquest fragment ens parla de què suposa per a ell cantar la cançó Carta d'Amor, escrita com a comiat per expressar l'estima al públic, a tota la gent que els ha seguit al llarg d'aquests anys de trajectòria del grup. Si encara no heu vist La Fúmiga en directe, feu-ho abans que s'acomiadin dels escenaris. I ara ens endinsem a la recta final del programa i ho fem recorrent a la prova estrella, el lletreig. Per tant, tornem a lletrejar.
8: A lletrejar.
1: Així arribem al final del concurs. La tercera ronda ens porta les paraules més llargues i potser complexes. Cada paraula tindrà com a mínim 11 lletres i algunes dificultats que us posaran a prova. Això sí, sumareu 300 punts per cada encert. Concentreu-vos i demostreu que sou els millors concursants de la temporada. Abans de començar, per donar-vos ànims, però us dediquem aquest fort aplaudiment. Vinga, va, ben fort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. On és el teu torn? Preparada?
7: Sí.
1: Temps. Desconfiança.
7: DESCONFIANZA.
1: Consultoria.
7: C. C-O-N-S-O-L.
3: És una U, no una O.
1: Mar, assaboriríeu.
6: A-S-S-A-B-O-R-I-R-I, amb accent EU.
1: Pragmatisme.
6: P-R-E-G.
3: És una A.
1: Nit, contrarietat.
9: C-O-N-T-R-A-R-I-A-T.
3: És una E.
1: Noies, en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Abril, és el teu torn. Estàs preparada?
7: Sí.
1: Temps. Oportunisme.
7: O-P-O-R-T-U-N-I-S-M-E.
1: Descalçador.
7: D-E-S-C-A-L C-trencada A-D-O-R.
1: Mediquéssim.
7: M-E-D-I-Q-U-E amb accent tancat S-S-I-M.
1: Arbitralment.
7: A-R-B-R-I.
3: T'has deixat dreta.
1: Martí, inspiratori.
5: I-N-S-I.
3: Hi ha una P abans.
1: Carla, paral·lelisme.
7: Pa-ai.
3: B-A.
1: No passa res, nois. En aquest cas, vosaltres heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Arriba l'hora de la veritat, l'hora de conèixer com ha quedat finalment aquest marcador i, per tant, l'hora de saber quin és el centre guanyador d'aquesta 13a edició radiofònica del Picalletres. Jurat, tu que tens tots els càlculs fets i estem aquí preparats perquè ens diguis com ha quedat la cosa, quan vulguis.
3: Ara sí, ha arribat el moment de saber les puntuacions definitives d'aquesta gran final. Som-hi, doncs. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit finalment 3.500 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 4.500.

0: L'Institut Mediterrània, que es converteix en el campió d'aquesta gran final del Picalletres. Ara vinc amb vosaltres, però primer volem parlar amb l'Institut Martí Lomà, perquè heu fet un gran programa. Arribar fins aquí no és gens fàcil. Per tant, moltes gràcies pel vostre esforç. Us mereixeu un fortíssim aplaudiment per haver arribat a la gran final i pel bon paper que heu fet. Enhorabona. L'experiència, noies, per això, bé?
1: Sí, ens ho hem passat molt bé i estem molt contentes.
0: Doncs això és el que compta. Heu fet una boníssima participació, per tant, podeu marxar orgullosíssimes. Per tant, un altre aplaudiment per a aquestes concursants, sisplau. I enhorabona a l'Institut Mediterrània. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions aquest Picalletres 2026. Felicitats. Com esteu? Esteu contents?
2: Sí, molt contents.
0: Us esperàveu guanyar?
3: Què va?
0: No, no anàveu confiats de que podíeu guanyar o què?
3: No, jo tenia l'esperança que guanyarien els altres.
0: Esperança? Però bé, en tot cas, les proves que eren exclusives d'aquesta final, com les heu preparat? Les heu preparat bé? Us han semblat més complicades que les que ja teníeu per mà? O...
2: Sí, doncs cadascú s'ha especialitzat en una prova de les noves d'aquesta final i així ens hem pogut organitzar millor.
0: Molt bé, doncs ben repartida aquesta participació. Felicitats i enhorabona de nou. I segur que voleu saber quins premis us emporteu per haver disputat aquesta gran final. Doncs som-hi! Els dos instituts participants d'aquesta final s'emporten una gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans i també un diccionari del Centre de Terminologia Termcat. I tots els concursants s'emporten un lot de llibres de la col·lecció Nandibú Jove de Pagès Editors. Els concursants que heu quedat en segon lloc, a més us emporteu uns auriculars sense fils per escoltar tota la música que més us agradi. Enhorabona! I... finalment, cada concursant guanyador s'emporta també una tauleta per poder seguir jugant a l'app del Picalletres si encara no n'heu tingut prou. Enhorabona. Moltíssimes gràcies a tots els centres educatius i a totes les ràdios locals que han format part d'aquesta edició del Picalletres. Què hauríem fet sense vosaltres? També volem donar les gràcies per descomptat a la Diana Mur. Tenir-la aquí en directe ha estat tot un luxe per al programa. Ara bé, amb dues cançons no n'hem tingut prou, així que si us sembla escoltarem una tercera cançó de la Diana, Rapsòdia del teu cos, que va publicar el gener d'aquest 2026 i que també formarà part del seu primer àlbum. Per tant, un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau.

0: Gràcies. Enhorabona. Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, Diana. Et desitgem el millor a la teva carrera musical. I ens fa pena que s'acabi aquesta temporada del Picalletres. Cada any ens passa el mateix, però és que són uns mesos molt intensos i aquest programa ens aporta molta felicitat. Hem compartit amb vosaltres, concursants, audiència, moltes paraules, jocs, cançons i sempre amb un esperit lúdic, però també d'esforç, de competitivitat sana i, sobretot, amb l'estima i la passió per la nostra llengua que ens caracteritza. Fins aquí hem arribat aquesta temporada, però la màquina del Picalletres no deixarà de treballar. Que passeu un molt bon estiu i aquestes vacances llegiu, escriviu, jugueu, parleu, penseu i estimeu en català. I recordeu que podeu recuperar tots els programes a la plataforma La Xarxa Més. Gràcies per ser al nostre costat i fins aviat.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. I amb aquesta peça de Aitana i el seu superestrella arribem al butlletí de les 11 després d'aquesta final d'aquest apoteòsic programa amb els companys de la xarxa, la final del espai del Picalletres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny a municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
4: En directe.
3: Ivan Llerpes.

Així comencem amb una bona proposta musical, amb un gran èxit de Manà, amb aquest Oye mi amor, que dona doncs aquest aire a la nostra emissora, a Ràdio Vilafant FM, 107.3. Aquí amb els èxits, compartint una bona estona de ràdio, 120 minuts, fins la una del migdia. Anònim Ivan Yerpes, acompanyant ara Manolo García, i una altra d'aquelles cançons que formen part de la seva trajectòria, com és Nunca estaré.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

Doncs sí, aquí el tenim, en Manu Guix, amb Et compro, cançó de l'octubre del 18. Aquí amb l'actualitat i els grans èxits des del 107.3 de la FM hem arribat a un quart ja de 12.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
2: Una nova activitat al nostre municipi de Vilafant i a l'Espai Agora, al costat del poliesportiu. Mark Ronson i la Miley Cyrus amb aquesta proposta musical que escoltem en aquests moments, el Nothing Breaks Life.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem.

Doncs sí, una de les veus irrepetibles amb la balada més emotiva de tots els temps, Without You, amb la Mariah Carey. És que hi ha cançons que no passen mai de moda, eh? I escoltem, parlant de veus, escolta aquesta, la de Sia, amb el Chandelier en versió piano.

0: Quina gran veu, la Sia, amb el seu Chandelier en versió piano.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant. I vinga, després d'informació, anem a obrir el calaix dels records i no sé si te'n recordes, de la Shania Twain...

Doncs sí, Shania Twain, aquesta cançó la va publicar dins de l'àlbum Come On Over, considerada una de les artistes del country més exitoses de tots els temps. La lletra que estem escoltant doncs fa referència, amb to irònic totalment, a homes que presumptament i presumeixen de la seva intel·ligència, aparença o èxit, però que això no impressiona, eh? That don't impress too much. Un dels himnes del pop country dels anys 90 que hem escoltat aquí a Ràdio Vilafant i que fa que, ja que hem obert aquest calaixet del record, aquesta setmaneta, déu nhi do com estem de nostàlgics al migdia, ens anem amb una altra d'aquestes cançonetes que amb Ràdio Fórmula s'havia punxat molt. De la mà de Shaggy, amb la col·laboració de Raybon, arriba un dels clàssics de Shaggy com és el seu Angel.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

Hi ha promeses que valen més que mil paraules, eh? Sergio Dalma les converteix en música amb aquesta cançó, Cuidaré. Una de les veus més estimades, del panorama musical. Ens emociona amb Cuidaré, aquesta cançó que parla de cuidar a qui més estima. I ara torna el torn de pujar el volum i ho farem amb Gloria, una cançó de Seguridad Social. Anem a fer passos enrere, però amb aquesta versió que ha fet Seguridad Social d'un

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol. Estem a 7 minuts per arribar a les 12 del migdia. Amb aquesta connexió que farem amb les notícies i, de moment, des del 107.3 de l'FM, gaudint d'aquestes cançonetes que respiren aires d'estiu amb els Scissors Sisters. Aquesta, doncs, també és una de les conegudes. I Don't Feel Dancing.

capitalitza a qualsevol moment, eh? I don't feel dancing. I vinga, va, que anem camí de les 12, com dèiem. I, ui, aquestes cançonetes que agafem del calaix del record, algunes d'elles tenen uns quants anys allà. Marcela Morero, te'n recordes? Aquesta és Tu boca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

Ai, que olorem piscineta de Vilafant ja demà, obertura oficial. Demà nosaltres estarem en directe d'11 a 1 des de la piscina, veu de gespa al costat de l'aigüeta, parlar doncs amb els protagonistes, parlar doncs en aquest cas amb l'Ajuntament, parlar doncs amb els socorristes, parlar amb els usuaris que hi puguin haver-hi, i també doncs una miqueta de música, perquè tindrem música amb la Carlota Giró, una petita entrevista i un parell de cançonetes, música en directe des de la piscina municipal de Vilafant, matí. Vinga, el Formentera, la cançó que escoltàvem d'Aitana, de Nicki Nicole i Garabato, i ara doncs una mica de ritme amb Alan Walker, Abamax, amb aquest Alone.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros, esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària, a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem.
2: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?

Hem tornat a un dels fenòmens musicals que va marcar tota una generació l'any 2002. Alejandro Parreño i Juan Camús, dos dels concursants més recordats de la primera edició d'Operación Triunfo, van interpretar Angels, el gran èxit de Robbie Williams. Una actuació que molts fans recorden i que es va incloure en el disc de les gales del programa, eh? Doncs, Déu-n'hi-do, quines veus, com aquesta. Alejandro Sanz, des de

0: Alejandro Sanz, amb la seva veu i amb la seva música, des de Cuando. 10 minuts, arribem a 1:15. Continuem d'aquí poc amb Duele l'amor.
1: La Salle Figueres presenta 2 nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.

0: Prenen professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
1: Àlex Sintec i Ana Torroja.
2: Duele el amor sin ti.
1: Aquells duets que mai passen de moda són aquells duets que encaixen, eh? Les peces encaixen a la primera i posen en valor, doncs, aquestes propostes que, passat els anys, continuem escoltant i continuem cantant, eh?

Que bé s'està, doncs, amb l'aire condicionat als llocs i també, doncs, a l'ombra s'està bé, eh? El que hem d'anar amb cuidado, ara que estem mirant, són les altes temperatures que s'han de registrar a partir de la setmana que ve, que arriben a una nova onada de calor. Aquí sí que haurem de tenir amb molta cura a quines hores sortim, sobretot si hi ha molta intensitat de calor, eh? Alfred García, Paula, arriba amb el Wonder per continuar aquesta fórmula.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert...

avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

Radio Fórmula, però molts anys amb el programa Incession i també doncs amb altres programes com el Golden Hits i amb totes les seves sessions que ens han acompanyat, sobretot en festes com Nadal i Cap d'Any. I ara doncs continuem i ho fem amb un clàssic dels Aqua amb el Barbie Girl.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Camp per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.

Robarte un beso. Carlos Vives, Sebastián Yatra. Aquí estem a 12 minuts per la una i estàvem acompanyats de molta bona música. Calvin Harris, Camila Cabello i ara M-Clan amb el seu...

0: Marina.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
4: Doncs vinga, que estem a les dues darreres propostes musicals abans de fer aquesta nova connexió amb les notícies. I volem recuperar aquesta proposta musical de Paulina Rubio. Ni roses ni juguetes. Paulina Rubio.

Paulina Rubio, ni roses ni juguetes. Anem cap a la una, ja sí, amb aquesta darrera proposta musical. Un artista doncs, que aquí a la ràdio l'hem punxat alguna vegada, en Peker, i amb la Bimba Bosé ens van portar aquesta cançó que es diu Me quemas bastante. El que crema és el sol ara, eh? Cuidadito el sol, eh? A l'ombreta i una mica de cremeta. Que vagi bé, un servidor de Manier Peça acomiada. Deixa'm la resta de la programació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la P7 a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10 euros a 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Dijous 18 de juny d'aquest 2026, una nova edició del nostre butlletí de notícies que arrenca aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant. Figueres provarà aquest estiu una llançadora entre la Rambla i el castell de Sant Ferran. Els Premis GI reconeixen al càmping les dunes de Sant Pere Pescador. Figueres estrena un tobogan aquàtic gegant per a les festes de Sant Pere. Dos detinguts per una estafa de més de 100.000 euros amb targetes clonades en gasolineres. Els estanyols de Mas Maragall seran més accessibles i potenciaran la biodiversitat. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, ens acostarà aquesta informació en Lluís Mi Pérez. Previsió del temps que a partir de la setmana que ve sembla que arriba, doncs, una onada de calor.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres posarà en marxa aquest estiu una prova pilot de bus llançadora per connectar la Rambla amb el castell de Sant Ferran. El servei funcionarà del 20 de juliol al 23 d'agost, entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la fortalesa durant la temporada alta turística. El bitllet costarà 50 cèntims per trajecte i serà gratuït per als usuaris amb targetes de transport bonificades. La iniciativa gestionada per Fisersa té un cost de prop de 15.000 euros i busca millorar la mobilitat fins a un dels principals atractius patrimonials de la ciutat, que aquest any ja ha superat els 50.000 visitants gràcies a l'ampliació de les visites guiades i de la programació cultural.
2: Els Premis GI de Turisme de les Comarques de Girona han distingit els càmpings Les Dunes de Sant Pere Pescador per la seva trajectòria com a referent del sector de la Costa Brava i pel seu paper en el desenvolupament turístic de les comarques gironines. Fundat l'any 1968 per la família Sunyer, el càmping ha estat reconegut per la seva aposta per la qualitat, la innovació i la sostenibilitat. Els guardons lliurats al Teatre Municipal de Lloret de Mar també han premiat a títol pòstum Josep Capella, Hostal La Gavina i l'associació Cuina Pirenenca de la Cerdanya, en una gala organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 28 i 44 anys acusats d'estafar més de 100.000 euros utilitzant targetes de combustible clonades. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una benzinera de Vilamalla que havia detectat en nombrosos càrrecs fraudulents reclamats per empreses de transport. Segons la policia, els arrestats actuaven en gasolineres d'autoservei d'arreu de l'Estat i també d'altres països europeus fent pagaments il·legals d'entre 2.500 i 10.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions per presumptes delictes d'estafa continuada, falsificació i pertinença a grup criminal.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El Consorci Salines Bassegoda impulsarà diverses actuacions als estanyols de Mas Margall, Avinyoneta, Puigventós, per millorar aquest espai natural i fer-lo més accessible als visitants. El projecte inclou la renovació de les torres de guaita, la senyalització d'itineraris, la creació de nous recorreguts i activitats d'educació ambiental i ciència ciutadana. Les actuacions finançades per la Diputació de Girona també preveuen treballs per afavorir la biodiversitat i connectar aquest indret amb altres rutes de l'entorn, com el Camí de Manol, amb l'objectiu de donar a conèixer un dels espais naturals més singulars de l'Alt Empordà.
1: I Figueres celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats culturals, tradicionals i musicals. La principal novetat serà la instal·lació d'un tobogan aquàtic de 75 metres a la pujada del castell, oberta a infants i adults el divendres 26 de juny, amb accés mitjançant tiquets que es repartiran als comerços adherits a Comerç Figueres. La programació també inclou concerts a la Plaça Catalunya, cercaviles, amb diada castellera, elecció de la pubilla i l'hereu, una encesa d'espelmes a l'església de Sant Pere i jornades de portes obertes a la casa natal de Salvador Dalí i al Museu del Joguet. A més, el castell de Sant Ferran oferirà aquestes visites guiades especials, mentre que aquest any no se celebrarà la tradicional Mostra del Vi.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Aquesta informació que ens arriba amb el patrocini de Llenyes Empordà ens la costa des de la xarxa, com dèiem, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dijous a les comarques de Girona i, de fet, amb un ambient que torna a ser força agradable. En molts casos ens movem en aquests moments entre els 13 i els 17 graus, per tant, almenys La humitat més aviat baixa que encara tenim permet que la nit es pugui descansar prou bé, però en qualsevol cas, ja que matí està despertant un palet més agradable, més suau, més càlid, que no pas ahir. També a Arran de Mar anirem tenint alguns núvols baixos. En algun moment, alguna boirina o alguna boira, com passava ahir, per exemple, cap al Golf de Roses. Doncs al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, molt a prop del mar, anirem tenint aquests núvols poc importants. També aquesta tarda, alguna nuvolada una altra vegada a l'Alt Ripollès o cap a la Cerdanya, que acabaran deixant algun ruixat que, com passava ahir, seran molt locals. A la resta de contrades, un dijous, una altra vegada calorós, una altra vegada xafogós i una altra vegada assolellat. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita de quedar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Armes D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir, en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava i contravent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
0: Tensió aquest matí al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants sense càrrec, que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la llei de erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Notícies en xarxa.
0: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys a la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció

0: Adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
1: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
0: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
2: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
4: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
3: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
5: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
2: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
5: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
2: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
5: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
2: És moment per la cultura.

0: de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions a Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
1: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva

0: i així ni no en una pirata.
1: So when they wear this VR...
2: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
0: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
3: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
4: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
3: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
4: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
3: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
4: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31 prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
3: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
7: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
5: I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
8: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
5: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost, i demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
14: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
12: Salut activa.
15: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Doncs si ens piqueu una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada en la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, l'aixafogor també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però va acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, gestió municipal de serveis i regidor de serveis municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:45. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua de ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
21: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
23: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
22: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
24: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
22: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestre assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
25: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
26: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
25: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Múrcia.
25: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
4: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
25: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
4: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara, quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
25: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda viu Històries fosques de Vilafant 2 amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí els tertulians del dijous. Pere Prats, bon dia. Estàs
4: Hola,
3: ben assegut,
4: bon dia.
3: Ja?
4: Sí? Sí, estic més alt.
3: Estàs més alt, eh? Pauli Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: I Joan Cosí, bon dia.
6: Bon dia.
3: Avui últim dia de curs per vosaltres, eh?
4: Sí, sí. Vacances, vacances.
3: Sí, teniu ganes de vacances?
6: No.
3: No? Per què?
6: No, ens agrada.
3: Us agrada la ràdio?
6: Ens agrada, ens agrada. Ens agrada, no, trobem a faltar. Jo, a l'estiu ho trobem a faltar.
7: Sí, sí? La veritat.
6: Trobem a faltar.
7: És un...
3: Bueno, podeu venir, eh?
7: És un...
6: Va, si ens crides, vindrem.
7: Escolta'm.
6: Vindrem igual.
3: Perfecte, m'ho apunto.
7: Ràdio Vilafant és un referent per nosaltres, molts anys que portem aquí.
3: Anava a dir, final de curs... i hi ha un debat que és molt interessant, jo ho llegia no sé quin, a quin digital, però jo crec que és un debat interessant. Clar, vosaltres no esteu en edat de tenir fills en edat escolar, però és un debat el tema dels regals.
4: No estem a l'onda nosaltres, això.
3: Regals de final de curs als mestres, sí o no? Perquè ara és el debat, eh? Bueno, potser ja està debatut, eh? Perquè si queda d'avui, demà de classe...
4: Nosaltres podem parlar per la nostra època.
3: Es feia això?
4: No hi havia regals.
3: No hi havia regals. Ni es plantejava, no entenc?
4: No. Ei, jo almenys... Allò...
3: Ni els teus fills ni tu?
4: El meu fill no ho sé.
3: No crec.
4: Perquè m'hauria tocat pagar els...
3: Per això t'ho dic.
4: O sigui que no. Jo anava amb frares, i amb els frares no se'ls hi donava ni aigua.
6: jo aquest dematí...
7: A mi em va passar el mateix, perquè el meu va haver d'anar a la privada, que el poble, com ara, hi ha una escola modèlica, uh-huh. Llavors era una cosa infame, perquè no hi havia dret tenir una escola com aquella, que ho consentissin. I el vaig haver de portar a la privada. I a l'escola privada teníem, valga la redundància, completament privat.
3: Prohibit, eh?
7: Mm-hmm. Completament prohibit fer un regal a un mestre. Mm-hmm. Totalment. Mm-hmm. Sí, vaig a s'entenen i l'endemà el nano arriba a final de curs, l'altre ja no.
3: Tu, Pauli?
6: Jo, quan he vist el tema, he pensat, la Mercè té un conflicte i vol que li resolguem.
3: No, precisament aquest any en el grup de classe no s'ha debatut això,
7: Tots hem pensat més o menys el mateix, però home...
3: No, està bé que ho diguis, no passa res. No, però...
6: Home, jo el primer que he pensat, que vam aconseguir...
3: Sí que és veritat que hi he passat, però jo no m'ho he qüestionat mai,
6: Ah, no? Pensava, té un conflicte i vol que li resolguem.
3: Jo he participat sempre.
4: Què els hi regalen?
3: Mira, recordo un any amb la profe del P que li vam fer un coixí amb fotos dels nens. Normalment una altra vegada havíem fet això que se'n diu un smart box, allò que tu regales i són experiències i tu pots triar.
4: Pungus.
3: Un smart box és per fer una
4: en general, jo vull dir.
6: És un viatge, diguéssim, que sí. tu te pots triar.
3: Sí. Ja. Després, una vegada que jo que ho vaig fer sola amb el meu fill, li vaig fer un dibuix i li vaig regalar una pulsera amb el dibuix del nen. Bueno, normalment intento portar bombons als monitors de l'espai del migdia, però és un detallet, per agrair la pacient, perquè segur que fan més del que els hi toca per contracte.
6: A veure, jo, el tema aquest de regals és un tema que moltes vegades m'he plantejat, allò, dius, és necessari, perquè és que ara estem parlant d'aquest, però és que hi ha moltes èpoques que jo crec, a veure, aquí no li fa gràcia
3: que em digui, qui és
6: que no li fa gràcia,
3: però rebre algú. Quina il·lusió ens va fer l'altre dia, el dimarts, per exemple, que va venir una veïna d'aquí Vilafant, la Dolors, que ens va portar un pastís de formatge, perquè era el seu aniversari. Doncs això fa il·lusió.
6: I quan en Pere en porta les cireres,
3: exacte, ens fa il·lusió.
6: Pere, és el mateix. Sí. Qui és que no li fa gràcia, clar, que li regalin algú? Que en digue'm algú.
4: Sí, però escolta'm, jo porto les cireres perquè és el temps de les cireres i perquè estic a Terrades, que
3: com tu altra gent porta coses.
4: Però és una cosa que és adequada pel moment. No és allò un regal que diu ara què li regalaré, ara li regalaré un home.
6: Pere, a tothom li fa gràcia que li regalin.
4: Sí, home, poder sí.
6: I si hi ha algú que d'això és perquè és raro.
4: Sí, poder sí.
6: Si hi ha algú que no li fa és perquè té que ser...
3: És en Sheldon Cooper.
6: Tens que dir perquè té que ser algú. No, a veure, tothom fa gràcia. No, a la persona que té que fer o que vol fer, clar, això li suposa un esforç que moltes vegades no volem fer, que és pensar què li farà il·lusió en aquella persona. Val? O què li farà gràcia, i això porta una preocupació, una feina de dir, penso què li agradarà,
3: però Paulí, complica un pas més. A més de pensar això, t'has de posar d'acord amb la resta de pares de la classe.
6: O no.
3: Si ho fas col·lectiu, perquè normalment aquests regals solen ser col·lectius.
6: Encara
3: és una dificultat afegida.
6: No, perquè si tu fas de col·lectiu, estàs obligant a tothom a fer una cosa que potser no volien fer.
3: En principi, nosaltres, els cops que jo he participat, es diu al grup qui vulgui que participi. Bueno, no? Me n'encarrego jo, qui vulgui que participi són tants euros, i llavors qui vol participa, i qui no vol tampoc passa res.
6: Però vull dir que tot això suposa una feina, un mal de cap, un tenir que anar, quan saps el que vols, a trobar-ho, anar a buscar, és igual que jo que sé, quan ve l'època de Reis i la família, doncs hi ha l'acostum,
3: a mi són les coses que no m'agrada del Nadal,
6: hi ha gent que els agrada, doncs, fer un regal a tothom, i pensar què vol cadascú, què li farà il·lusió, trobar-ho i anar-ho a buscar i pagar, perquè clar, i pagar-ho, perquè tot això són diners, que no tothom poder en un moment donat. Ara, si tu mires des de la banda del carrer, és que tothom li fa gràcia,
3: però hi ha molta gent que
6: encara que sigui una tonteria, bueno,
3: però que aquí planteja l'argument de per què se'ls ha de fer un regal als professors, molta gent diu, a mi no em fan regals per la meva feina ben feta.
7: Jo discrepo totalment amb en Paulí, amb gran part, tres quarts del que ha dit. A mi m'agrada fer regals i m'agrada rebre regals moltíssim, però de la família, dels amics més propers, i prou. Fer regals com el pagament a un servei no em sembla bé, em sembla quasi humillant. Vull dir, tothom té el seu punt de vista, no? Però jo, com ve el Sant o com ve els... M'encanta fer regals a la família, a alguns amics o alguns que ja fa molt d'anys que tenim aquest costum, que tampoc moltes vegades no saps què fer, perquè si a Calloma li agrada, no sé, l'art, per exemple, no li compris un llibre d'art, perquè segur que en té molts, i
3: això és un altre tema, eh?
7: I el que li comprarà serà un pongo, com ha dit en Pere. O si té una altra feina, no sé, en Paulí, no li compris un catàleg de pintures, perquè en té més que no en tindràs tu. Vull dir que
6: ara planteja una altra cosa.
7: No, planteja una altra cosa.
6: Sí. Quan vas al restaurant o al bar, deixes propina?
3: Bueno, més o menys seria una mica una cosa semblant.
7: No, personalment,
3: depèn.
4: Perdó. Abans, perquè pagava un efectiu i sempre deixaves alguna cosa.
3: Depèn.
4: Però ara pagues en targeta.
7: Jo no deixo propina.
3: Depèn, Paulí.
6: Bueno, no. Hi ha molta gent, bueno,
3: mira,
6: que paga en propina i deixa, ai, que paga amb targeta, perdoneu,
3: i deixa propina.
6: I deixa propina.
4: No, jo si pago amb targeta no deixo mai.
3: Però la propina de sortida tu per si, perquè tu vols, o sigui, igual, bueno, que el regala el mestre, o el regala el periodista, o el regala a qui sigui, llavors, perquè estàs agraït de que ha fet una mica més de la que li tocava, potser.
6: Bueno, pues estem allà mateix, des que dir, aquella persona està fent la seva feina, i està fent el que sigui, i resulta, per lo que sigui, tu quan te'n vas deixes una propina.
3: O perquè t'has sentit maltractat, o
6: una propina no deixa de ser un regal. No deixa de ser un regal.
7: Jo fa moltíssims anys vaig deixar de fer-ho. La meva dona encara té de vegades costum de fer-ho. Jo vaig deixar de fer-ho amb un cafè que solia sempre, una cafeteria a Figueres, i sempre solia deixar,
4: que quasi era costum.
3: Sí. Bueno, hi ha països llavors, que és obligatori,
7: en aquella època no obligatori, no és voluntari, però
6: no, països, sí.
3: Hi ha països que sí.
6: Als Estats Units
7: diu que és obligatori.
6: Sí. Els
7: cambrers cobren de la propina.
3: Exacte.
6: Sí, allà doncs, et posa, diguéssim, tot el que has consumit, doncs, més propina, un 20%.
7: Aquell em va dir, diu, en aquí a Figueres, diu, tenim un costum, diu que el preu ja hi va incluir la propina.
3: O sigui que el preu és una mica...
7: Abans, tota la hostaleria ara ja és una altra cosa, perquè s'ha desmadrat i ja és ja un campi que pugui. Abans de l'hostaleria, hi havia tothom treballava i tenia un tant % de la facturació. Hasta el pinche de cuina tenia un
3: tant. Antoni ho sap perquè em sembla que ho ha viscut,
5: sí. Sí, però un apunt, perquè la llei acaba d'aprovar en tema d'hostaleria. Jo vaig anar a sopar l'altre dia a un restaurant a Santa Margarida i em van cobrar 2,70 € del servei.
6: Això és
5: ara,
6: comú.
5: Per llei, si tu vas a un bar i sopes, o t'aprens alguna cosa a la terrassa, fora, que el cambrer ha de sortir a servir-te, has de pagar el servei de terrassa.
7: Sí, és això. Ells ja cobren el diferencial aquest. Tu no entens per què.
6: Aquest cap de setmana he estat fora, he estat d'això.
3: Va, fes-nos enveja.
6: Concretament a Sardenya, a l'Alguer i tota aquella part, i quan vas a un restaurant, diguéssim, ja tot el que has consumit, més... el com li diuen, no el servei, el cobert.
3: D'acord.
4: Sí.
6: El cobert, des que ho dic, que normalment sol ser entre 2 i 3 € per persona.
7: Sí, bueno.
6: Des que ho dic, el cobert, i el cobert...
3: Suposo que deu anar pel sou del
4: cambrer. Tu perquè el gay són antepassats de catalans, i els catalans ja tenim fama de...
3: De cobrar per tot.
6: No, però no. Vull dir, en diferents llocs de Sardenya exactament igual.
7: Però t'ho cobren, no és pas propina, allò t'ho cobren, i molt bé, i ho accepto,
4: sí,
7: però,
4: home,
7: que vulguis,
4: sí,
7: però fer la caritat, no, que no.
3: Però jo trobo que el regal o la propina ha de ser perquè tu t'has sentit un extra, no? O sigui, evidentment que fa la seva feina, que la seva feina és servir-te, però, doncs, mira, si te tracta més bé, si t'ho explica els plats, o et fa una recomanació, et sents molt més bé, que fa una mica més del que li pertocaria per contracte.
6: És igual. Això és igual que qualsevol regal. Tu fas el que tu consideres. L'ús que se'n faci després, igual aquell, l'amo del bar s'ho queda i no dona els cambrers, jo què sé. Però tu, diguéssim, fas el que consideres que has de fer, o, bueno, és, ja dic, exactament igual que qualsevol regal. És que tu te pots gastar 100, o te pots gastar 200, o 20. És igual. Tu fas el que consideres que tu et sembla que has de fer.
3: Però no, en el cas de les mestres, o sigui, mira que hem parlat de mestres molt aquest any, aquí a la tertúlia, amb el tema de les manifestacions i tot plegat. Hem dit moltes vegades, no?, que tenen una feina molt vocacional, que jo, si faig un regal a una mestra, és perquè jo veig que ha fet alguna cosa més del que li pertoca com a mestra, perquè no, la mestra no té per què escoltar les meves coses o els meus dubtes amb el meu fill, o no té per què donar-me consells.
4: Sí, tinc per què escoltar-ho.
3: No, per consells de coses de casa.
4: Bueno,
3: ostres, és que amb el meu fill no sé com fer per fer els deures, o escoltar,
4: bueno, sí, doncs,
3: o escoltar-me
4: doncs
3: coses meves.
4: Està bé que escoltin això.
3: I acompanyar-me, no, o acompanyar-me amb coses personals.
7: Si hi ha el psicòleg, no.
3: No, però si ella et fa aquest acompanyament perquè té a veure doncs amb com estàs tu, té a veure amb l'infant, no li pertoca, però no, ho fa.
7: No fem el ioli. No barregem coses. O sigui, aquestes coses personals hi ha un psicòleg. L'altre és el mestre que té de dir el que hi ha amb el teu fill, que si treballa més, que si treballa menys, que si sembla que ha fluixat, que si hi ha algun comportament
3: diferent. Sí, però hi ha coses que afecten, també, com estiguin les coses a casa, afecta també el rendiment.
6: Jo no entrareu d'aquí, us ho sento molt.
3: Tu no,
6: jo,
3: no faries regal.
6: Jo crec que no, o sigui, que tothom ha de fer el que consideri, el que consideri, sense que es pugui ser mai una obligació.
4: No, això ja estem d'acord totalment.
6: Que no sigui cap obligació, o sigui, s'ha de fer o no s'ha de fer, cadascú que faci el que consideri.
3: Però quan estàs en un grup de classe i un proposa fer el regal,
6: bueno, però si tu
3: consideres, hi ha una certa pressió, no?
6: O no,
3: per part de...
6: doncs ja ho sé, però, o no, però vull dir,
4: jo en aquests casos no regalo mai res. Ara, si per exemple el temps de les cireres, no em porto aquí, em porto aquí amb altres, el meu metge de capçalera, per exemple. Per què? Perquè mira, és una cosa,
3: bueno, tracta bé, no? I no, et ve de gust.
4: És una cosa que és un cop l'any i que és d'allò, no?
6: Bueno, és el mateix cas. Exactament el mateix cas. Aquell home fa la seva feina,
4: però no sabria què regalar-li si no és això.
6: Però tu consideres que com a agraïment un cop l'any li portarà cireres. Bueno, molt bé, tens que dir. El meu padrí me recordo que li portava vi del que feia ell, tens que dir. I aquell home li semblava que
3: però són detalls.
6: És un detall, igual que jo que sé. Però sempre i quan, diguéssim, allò no sigui...
3: obligació.
6: Una obligació, i si un any ho fas i l'altre any no ho fas, doncs no ho fas i no passa res.
3: Però, per exemple, en altres feines...

0: d'alguna cosa aquesta reflexió que hem fet aquí nosaltres tres?
1: Home, sí, hem omplert 23 minuts de la tertúlia. Era aquesta la meva intenció, omplir els minuts, no? Home, jo crec que és un debat, no? I que hi ha oients que s'hi deuen trobar.
2: Fan els pares, i a mi m'agradaria saber si els nens...
1: I estan d'acord?
2: No, si estan d'acord en regalar-li a aquell professor.
1: Ja.
2: Perquè jo me'n recordo que a l'escola hi ha professors que em queien molt bé i hi ha altres que no els podia veure. Per tant, que els teus pares li regalin a aquell professor que tu no pots veure una coseta o no sé què, doncs no sé, doncs, tot i que els nens suposo que estan una mica passen de tot això, perquè és la veritat.
1: No et creguis, perquè jo als meus fills els hi comento, dic, mira, et sembla que fem això? Sí. De fet, jo tinc intenció...
2: Sí, per si el tinc al curs que ve, que em posi bona nota. No,
1: jo tinc intenció que el meu fill acaba d'estar de l'escola i en algun cop, en frustració, doncs, ha trencat algun llapis. Doncs tinc intenció de portar un paquet de llapis, saps? No tinc per què, però bueno, és una mica com un agraïment doncs a tot aquest acompanyament que li han fet, no? Que ho han entès, no? Perquè el trencava el llapis i no l'han castigat, per exemple, no? Vull dir... han vist que era per frustració, etcètera, i ho han treballat.
3: Que una miqueta la sensació de sentir-te...
1: obligat.
3: Bé, no, de sentir-te bé quan estàs agraït, i fer una cosa perquè a tu et sembla bé, a tu interiorment et sembla bé, donar això, ja està, simplement, sense obligació, sobretot sense obligació, sinó perquè a tu et sembla bé donar això, ja està, simplement.
0: Això és el que ha dit en Pere amb les cireres, per
1: exemple,
3: sí. Ja està.
0: O el que t'he dit,
3: ja està,
0: jo,
3: simplement.
0: Que amb amics o gent molt coneguda, però que portem molts anys fent-ho, perquè si no, no...
2: Jo us poso un exemple, aquí a l'Ajuntament de Vilafant, quan es jubila algú, doncs entre tot el personal sempre se li fa un detall. Hi ha gent que s'apunta i hi ha gent que no. Per proximitat, perquè no el coneixen, perquè no tots treballem al mateix lloc, però hi ha gent i se'ls fa un detall. Però jo crec que és maco, perquè aquella persona... Jo sempre col·laboro, treballi o no amb mi, o treballi, però si és de l'Ajuntament, que és l'empresa, sempre hi col·laboro. I a mi m'agrada donar-li, perquè, home, et jubila, no el veuràs més, ja ha treballat durant molts anys a l'empresa, per dir-ho així, per no deixar de ser una empresa encara que sigui l'Ajuntament. Per tant, jo crec que és un bon detall que aquella persona agraeix...
1: Dels seus companys.
2: Després se li dona en l'aperitiu de Nadal de l'Ajuntament, home, doncs queda agraïda, no?
1: I està bé, no? Perquè són els teus companys que... Bueno, que et valoren d'alguna manera, no? Sentir-se valorat és important.
4: El que dius tu és veritat, però això no té comparació amb el servei d'un bar que amb el camarer li has de donar propina, vull dir. És una altra història.
3: Ja ho sé, a un altre nivell.
4: I totalment diferent.
1: Bueno, però clar, si no et sents ben tractat, tu ets lliure de no deixar propina.
4: Un camarer t'ha de tractar bé perquè la seva feina...
0: És tractat bé.
1: Però imagina't que un dia té mal dia.
3: Bueno, i què?
4: I per això li has de fer un regal?
1: No li fas perquè no ha fet bé la seva... No t'ha tractat bé o no t'has sentit ben tractat. T'ha servit, val, però no com tu volies.
3: Ara vaig a personalitzar.
1: Va.
3: Abans, ara ja no es porta tant, però abans recordo que els operaris quan anaven a treballar en una casa... En tot cas, el meu, quan se n'anaven, molta gent els hi donava.
4: Sí.
3: Els hi donava alguna cosa, que jo moltes vegades ni me n'assabento, no? Hi ha altres que et diuen, això els hi dones amb ells. Entens què vull dir? Bueno, doncs és exactament el mateix. No tenen cap obligació. Han fet la seva feina, però aquell client, pel que siguis, un moment donat se sent agraït i se sent bé de fer aquell regal en aquella persona perquè li sembla que, bueno, que l'ha tractat bé. Ja està.
4: Va, li fas un cafè o el convides a ser...
3: Bueno, és igual.
1: O una caixa de bombons o una xocolatina, és igual. O un fuet.
3: O donen 10 euros, és igual. Vull dir, però aquella persona... Bueno, és allò que aquella persona se sent bé fent el d'això i l'altre està content que li facin un regal, ja està, simplement.
1: Va, i ara obro un altre meló perquè fa molta calor i segur que això us anirà bé per fer passar la calor.
4: Aquest cap de setmana pitjor.
1: Sí, però pensa en Nadal.
4: Hòstia.
1: Que fa fred. Ara anava a dir...
4: Ara és difícil.
1: Vaig a dir una paraula en castellà, perquè no sé com es diu en català. L'aguinaldo? Què? L'aguinaldo? O el lot de Nadal, o no sé com se li ha de dir en català. S'ha de donar

0: No s'ha de donar, perquè això és les empreses cap als seus treballadors, no? A Guinaldo de Nadal.
1: No patiríem tot el que hem dit.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Però,
1: més de lo mismo.
0: Sí, però sembla que és com una...
1: Ja ho he dit en castellà.
0: Que és com una obligació de l'empresa cap a tots els treballadors, perquè ho dona a tots els treballadors.
2: És un costum.
3: No, perquè tu fas conscient que és el que has de fer en aquell moment. Tu te podràs gastar més o te podràs gastar menys, podràs posar-li un pernil
0: bueno, faltarà que puguis, perquè clar, a mi m'encantaria regalar-li al meu home un Ferrari, no puc.
3: Bueno, però vull dir que tu ho faràs segons les teves possibilitats i segons el que tu consideris, però tothom fa el que li sembla. Hi ha moltes empreses, moltíssimes, que no en fan, i moltes que també que sí que ho fan.
0: Però deien que es legislaria, que ho traurien, això, que per llei no es podria fer,
3: Només falta que ens facin cotitzar per això.
0: Bueno, és que clar, des del moment que ho legisles és perquè hi ha un dubte.
3: Com un regal amb espècie, no?
1: Exacte, el treballador que ho rep sí que ho té de declarar.
4: Sí, aquí dos coses. Primera, l'empresa per llei té l'obligació de donar, però no et diu què has de donar.
3: No, l'obligació no en té cap.
4: Per tant, sí, es veu que per llei ha de donar-ho, però no té...
0: No sé com està legislat.
4: Jo crec que és el que diu en Pauli, és més un detall de l'empresa.
3: Tu pots fer-ho o no fer-ho.
4: I després només falta... Ara imagina't que l'empresa és molt bona i et dona moltes coses. Hauries de declarar-ho, l'import. Si et dona, jo què sé, imagina't que et dona un pernil de 50.000 euros. Hauries de declarar-ho,
3: Pernil? Escolta, i si...
1: Una botifarra,
2: Això.
3: Perdoneu que li... I si et regalen joies per valor d'un 1.300.000 euros?
0: I ara ja estàs obrint l'altre tema, eh?
1: Això no, si obrim un altre tema, n'hi ha un que el voldria treure, que em pensava treure aquest dematí.
0: I tant.
1: Que quan l'he llegit, hòstia, dic, quina mala llet. Una altra vegada... No estic massa d'acord, perquè penso molt diferent amb moltes coses amb l'alcalde de Figueres, com fa declaracions d'aquestes xules. Però aquest dematí, hosti, quan he vist la declaració, l'he llegida. En la xarxa
4: d'autobusos
1: de l'Estat espanyol, la província de Girona queda exclosa.
2: Sí.
1: Això és una vergonya. Perquè Castelló, Castella-la-Manxa i Madrid, no solament això, que està, si mireu el mapa, està closat i reclosat amb uns, i com que no hi tenen la meitat del dia es van buits, llavors han fet les comunitats, aquestes comunitats autònoms han agafat, i en els jubilats, per exemple, van de franc. Hi ha molts jubilats, jo ho sé personalment perquè m'ho han dit en allà, i jo sé cert, em van dir, si vols venir, diu, encara que no siguis de la comunitat, ja pots venir.
4: Se'n van de Burgos
1: a Salamanca a dinar. Però a l'altra banda és 3 hores de carretera.
4: Gratis.
1: Perquè no tenen gent. En aquí, que hi ha molta més gent, hi ha molta més mobilitat, ens passen per alt.
2: Joan,
1: és una vergonya.
2: I això t'estranya?
1: No, no m'estranya.
2: Ah, perquè en tants de serveis i en tant de d'allò ens passen d'allà.
1: És un greuge, perdona, però és un greuge més que s'ha de denunciar.
2: Sí, sí.
1: Que s'ha de denunciar, són poques vergonyes.
3: Perquè més
1: i tan poques vergonyes són els socialistes, ja les ha vist, com els d'això. Amb aquest que ara tenim aquí davant de la televisió. Esclar, unes matrafes que hi havia allà al mig, que són vergonyoses de pair, que encara s'han de jutjar, s'han de sentenciar.
4: Deuen pensar, aquests ja tenen calés allà a Girona, aquests ja viuen bé, no cal
1: comparatiu.
0: No, perquè ja tenen una xarxa de transport públic molt bona per ferrocarril i per metro, i no necessiten autobusos.
2: Sí,
0: molt.
2: Sí.
0: Era una ironia.
1: No,
3: a més, ja saben que si volem anar a un lloc ho pagarem, i allà, si no els hi regalen, no aniran.
1: Exacte, sí, també.
3: I llavors,
1: emplenen els autobusos així.
3: Els autobusos iran
1: buits.
3: I aquí, com que igualment s'emplenen, perquè ens hem d'esforçar? Que s'emplenen, perquè ja paguem.
1: No, però són una xarxa. Allà també tenen de pagar un mínim, però molt petit. Molt petit. I ja et dic, i se'n van a dinar, però o passar el dia, 300 quilòmetres, I bueno, fan una excursió, venen paisatge i després van allà dinen, que van en llocs que ja saben, que tothom més o menys sap, que li costa el mateix que si dinessin allà al costat de casa, i després tornen cap a casa, i passen el dia.
2: I aquí no també es fa això amb Rodalies.
0: Sí.
2: Perquè si vas per...
1: Llet.
2: Si en vas amb la intenció de dinar, arribes a puesto a l'hora de sopar.
1: Exactament. Ah. Sí, sí, si arribes, perquè si arribes. Els altres queden tallats.
0: Jo no sé, és una aventura.
4: No sé per què critiqueu tant Rodalies. És una aventura. Sí, ho fan perquè us ho passeu bé. Sí, sí. En lloc d'anar a l'Àfrica a veure lleons allà a Kènia i tal, neu amb el tren de Rodalies.
0: És una, és una competència deslleial a PortAventura.
4: Clar, perquè tu puges a un tren de Rodalies i no saps mai si pararà al mig de la via, si hauràs de baixar i hauràs de caminar no sé quan per arribar a un lloc que hi hagi gent. És una aventura anar en Rodalies. No saps si arribaràs a l'hora.
1: Pues amb l'alta velocitat, fa tres dissabtes, no tres divendres, ha fet ara, vaig baixar a Barcelona. A la tarda, tres quarts d'hora més tard, van sortir de l'hora programada. A bé, eh? No el Rodalies.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, si tu tens de Menester, quan arribes aquí, un altre transport públic, pues, quedes fotut.
4: Bueno, igual que al Japó, que arriben un minut tard o segons tard i et demanen perdó. Surt el maquinista i et demana perdó als passers. Igual, aquí el mateix.
1: Aquí és igual. El abans poder... tornava a les calés, al principi.
4: Era la tarda?
1: Ara el que tornen...
4: Era la tarda que tenies que tornar amb el... Home, el maquinista devia fer migdiada. Tu vas aixecar una mica més tard.
1: Tens raó.
4: Buscació per qualsevol cosa.
1: Tens raó.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida, que tenim el tema aquest de les joies que treia en Pauli fa un moment. Va, vinga, fins ara.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
7: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
9: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
8: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
9: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
8: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
10: Saps aquest lloc on sempre tornes?
11: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
10: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
12: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida a 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripció
16: inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75, al camp dels enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19, i a les forques Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
17: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant en aquest últim dijous de temporada. Avui donarem les notes, quan acabem la tertúlia. Pauli ja ha obert el meló a la primera part del tema de les joies d'en Zapatero, no?
3: És un regal.
0: És un regal.
3: Això no és el que diu?
2: No? Pot ser, pot ser.
3: És el que diu? Un jeque ara...
2: Pot ser, pot ser.
3: Com que ja és mort, no pot pas...
1: Però ahir va sortir una notícia que això, com feien regals directament a l'Estat, sí, se'ls quedava a l'Estat, però si els feien directament a la persona, fins fa 5 o 6 anys va sortir una llei que això es va acabar, o sigui, se'ls podia quedar a la persona.
3: No, però és que a més, llavors, anteriorment... diguéssim, no es havia de declarar. Ara sí que ho han de declarar.
1: Bueno,
3: des que dic, per tant, si diu que li va regalar en una època que no calia,
1: que no calia de,
3: declarar-ho,
1: no ho té de declarar.
3: I la persona que va fer el regal, que és el testimoni, és mort, està solucionat.
1: És que, és que aquí la fotut és que hi ha tres, encara vius tres presidents, tres expresidents, que, hòstia, encanyonen, perquè també em van rebre de regals d'aquests. Esclar, llavors si,
3: bueno, ara,
1: si
3: va... ja no els tindran ara estan, ja els hauran tret de la caixa forta.
1: Bueno, sí, ja però això es pot seguir, això es pot seguir i sí. Clar, aquí han fotut una patinada que ha sigut massa.
4: No sé, ja si tu vas un viatge, com diuen Pauli, tu vas un viatge a Dubai i tens allà un jeque àrabe que li interessa unes gasolineres d'Espanya i a tu, per fer la negociació, et regala unes joies que tu no dius res a ningú, ho passes per balisa diplomàtica quan tornes a Espanya, que ets un president o el que sigui, ara perquè han obert la caixa forta i estaven totes allà, si no ni s'enteren. No,
2: i per què han obert la caixa forta?
0: Aquí està la pregunta del millor.
2: Per què han obert la caixa forta?
3: No, perquè han disparat, diguéssim, sí. Així...
1: amb un trabuc. Amb
0: a veure què trobem, no?
3: Ja què trobem.
2: Sí. No, però especialment en Zapatero, per què?
3: Ah, sí, perquè els interessava.
2: Perquè en Zapatero, el seu error ha estat col·laborar amb el govern d'ara fent-los també d'assessor, i això no ho perdona l'oposició, i no, és a partir d'aquí que se la carrega.
3: Perquè a més tenen,
2: home,
3: tenen,
2: és indignant,
3: tenen
2: això.
3: Uns mitjans que són una policia i uns jutges que els hi col·laboraran, tiraran així disparen així a dojo,
1: però si no col·laboren amb el PP, si col·laboren amb Vox,
2: Si en Zapatero hagués fet com altres han fet, que han quedat al marge un cop han plegat,
1: sí, no passava res.
2: Ara, aquí està.
0: O sigui, per exemple,
2: Montilla
0: o Felipe González.
2: Felipe
1: González és de dretes, vull dir que no, aquest no el tocaran pas, aquest el PP hi estaria,
2: si s'hagués posat en sí. Política ara, sí. El que passa que en Felipe González està al marge, tu diràs,
3: sí. Ja en té prou, està més a l'altre costat,
0: sí. està gaire a favor del govern actual,
1: sempre ho ha sigut, però ara es va treure la careta,
3: però vull dir que si comencessin a investigar-li aquell el iots, la casa de Marroc, no sé.
2: Que sí.
3: T'ha sortit tot això?
2: Que sí.
3: Que li facin un investigador. I una investigació a fons.
0: I tornem al tema dels regals, Els polítics han de rebre regals.
1: I a l'Aznar, què?
2: Igual, igual, igual.
1: Home, tu, un inspector de treball, sense masses calés, perquè el seu pare, molts fills, i era un periodista, vull dir que no era pas un home ric, era un home que allò, classe mitjana, que diguem que podia dar educació als fills, que li pot posar una carrera, i punt. I vull dir, el tio també
2: neda molt. I ara va esquiar
0: a Baquera.
2: Sí, que és allà amb Tibant, els Reis i
1: sí,
2: tot.
1: Sí, bueno, neda amb el dòlar. Vull dir, esclar, tota aquesta gent, bueno, vull dir, jo no sabria pas què dir-hi. Però que tant me se'n fot un, actualment, tant me se'n fot un, com l'altre, tant li fa que sigui amb la mà dreta com que sigui amb la mà esquerra.
2: No, però tots jo prefereixo que igual. És indignant de veure que basta perquè s'ha posat d'assessor del govern se la carregui, que poder té raó que de carregar-se-la, però se la carregui. Si no, no hagués passat res.
3: No és perquè estigués.
2: No, home, això és però indignant, això no és, és màfia, és màfia pura, això.
3: Bueno, però el problema no és en Zapatero. El problema és que volen carregar-se en Pedro Sánchez. I si això els hi
0: home,
3: serveix...
0: Mireu la seu dona, no?
2: Ja és el que t'estic dient.
3: Llavors, esclar que qualsevol
2: sí,
3: cosa...
2: Que no és en Zapatero, no hauria sigut un altre, esclar que sí.
3: No, i trobaran el que vulguin. És que si fiquen amb aquest plan, en qualsevol...
1: Sí, trobaran, sí. De tot. Trobaran de tot. Trobaran de tot. Home, hi ha gent del PP que fa 10 anys que estan allà. El company de la senyora aquella
2: imputats,
1: de Madrid.
2: Imputats estan.
1: La senyora aquella de Madrid.
0: Investigats.
1: El seu company sentimental.
0: Ara es diu investigats.
2: Sí, imputats.
1: Quant de temps fa que li estan allà? I en Montoro, quant de temps fa que el tenen allà? Remenant la perdiu. Hasta que ja... Ja va passar un escàndol una vegada.
2: En Fernández Díaz.
1: Ja va passar una vegada un escàndol. Al principi de tot del PP, i també hi va haver un merder d'aquests així, i com va ser l'hora que el van haver de portar als jutjats, havia prescrit. Us en recordeu el cas on Seguir, on sembla que en deien?
3: Sí.
1: Havia prescrit. I amb aquest he passat també el mateix, ho ha prescrit. I ja està. I aquest va fer una sèrie de lleis per beneficiar el seu ell mateix i fotre els altres.
2: Ahir escoltava un amic que em deia: jo ja no obro la tele. Diu, és així. Diu, passo de la tele olímpicament perquè diu, és una merda tot plegat el que surt a la tele. Per tant, fora.
0: Bueno, és... perquè no paren de sortir casos d'un costat de l'altre.
1: Tampoc podem estar visquent a llims.
2: No, però és un hàndicap a la política tot això que està passant.
1: Esclar.
2: La gent se n'afarta. La gent se n'afarta.
4: Que estan fent Estats Units. Després, malauradament, és molt fàcil dir tots els polítics són corruptes, tots els jutges són mafiosos.
0: I llavors puja el populisme.
4: La justícia dels jutges que és massa. Exacte. I la gent, el que diu en Pere, al final 18 ja us votarà a vostra família, perquè no val la pena votar amb uns o els altres, no? Perquè ara mateix, ahir va sortir a l'Hormiguero, sortia en Feijó, i ara és, ell vol anar a fer unes tapes i unes begudetes amb en Puigdemont, ara són, sembla ser que seran cosins germans amb en Puigdemont, i amb l'Abascal ja, són germans de tota la vida. Ja us ho fareu, noi.
3: Però és que el problema saps quin és, Toni? Que tenim una memòria molt curta. Tenim una memòria molt curta, no ens en recordem de res.
2: No ens en recordem quan el PP era un exemple de la corrupció. Clar, és que era així.
3: Un exemple. I aquest paio?
2: Sí,
3: aquest
2: sí.
3: Feijo.
1: Aquest tio estava amb uns narcos, banyant-se allà dalt d'això. I tota la seva família està nedant amb l'hort que li s'ha donat la Junta de Galícia amb els negocis bruts.
3: El va passejar, el narco el va passejar amb un iot, és un regal, no? També?
2: Sí, sí,
3: segurament
1: no sabia res.
3: Va, doncs, és un regal, no?
0: Va,
3: també?
0: Jo obro el meló. Els polítics han de rebre regals, igual que els professors a final de curs?
3: Bueno, és igual, en el mateix cas.
1: Bueno, sí. Veus els regals?
0: Sí, però clar...
1: Veus on convergeixen els regals?
0: Ja. Però clar...
1: Ja està.
0: Entenc que un professor no pot, a part de provar-te una assignatura...
3: Bueno, doncs, de la mateixa manera...
0: Un polític et pot requalificar un terreny.
3: De la mateixa manera que tu pots fer l'incentatge amb un professor, li pots fer amb un polític.
1: Sí, exactament.
3: Exactament el mateix.
4: Perquè, a veure, molta gent farà els regals als professors de bona fe, però els altres faran un regal al professor.
2: No, hi ha regals i regals.
4: Que l'aprovi, que no sé què, que curi millor el nen, que estigui pel seu nen. Doncs en política igual. Sí. El narco li farà un regal al polític perquè miri cap a un altre costat, perquè no sé què.
3: I el jeque li fa un regal de joies a la dona del president, perquè el president li faciliti una entrada de no sé quants barcos,
2: regals,
3: no sé quants barcos de petroli.
2: Hi ha regals i regals. Un exemple molt petit. Jo vaig anar a una trobada internacional d'esbars d'ensaires a Marsella. I en allà em van regalar una figura que era un ballador,
0: un pongo.
2: Jo vaig anar a l'Ajuntament i els vaig dir: ei, això què, ho teniu? No, endut-ho, no volem pas nosaltres. I m'ho vaig endur a casa.
3: Malament.
0: No, perquè ho havies d'haver declarat.
4: Malament. Un del text molt a la malament, caixa forta, Pere. Ara t'ho miraran a la caixa forta.
3: Molt malament, Pere.
4: Sí.
3: No, perquè jo era per l'Ajuntament, no era per tu.
2: Doncs mira, no, m'ho van regalant a mi.
3: És igual. Tu estaves allà com a representant de l'Ajuntament.
2: Però m'ho van regalant a mi.
3: Bueno.
0: Els polítics no haurien d'acceptar els regals?
3: Jo de tu demà agafaria i baixaria a Figueres, iríem amb Masquef i li diria: sí, escolta, mira,
0: aquí tens la figura.
2: Tens la figura que no sé ni un test.
0: Que no vull que em facin xantatge. No? Clar, però potser hauria d'haver-hi una llei, o hem de legislar que els polítics no poden acceptar regals.
4: Et poden regalar, però com que tu vas en representació de l'Estat, allò no és teu, és de l'Estat, i tu tens el dret de donar-ho a l'Estat, i s'ha de fer una valoració i presentar a Hisenda que allò és una cosa de l'Estat, ja no és teu. O sigui, aquestes joies d'en... Això ho fa el rei li regalen una pila de coses, no, de tot no Espanya, de tot arreu, i ell ho entrega tot, suposa, i ho té tot.
3: Perdona,
0: que estem parlant del rei, eh?
3: Perdoneu, la setmana passada ens van explicar que el papa, que rep tants regals...
0: És veritat.
3: També té un arsenal allà en el Vaticà, que com que ja no hi queden, ho posen a la venda.
0: Sí.
3: Posen a la venda els regals, i llavors no sé, tampoc expliquen què fan amb els diners de la venda.
0: En principi els diners de la venda van a beneficència, pel que vaig sentir.
3: Jo dic que no ho expliquen,
0: vull dir que no hi ha un document que digui que tants euros han anat a les germanes carmelites de no sé què.
3: Vale. Per tant, vull dir, estem allà mateix.
1: Els capellans abans sempre deien: prediquen el que no creuen, no? I aquest és igual com tots, no?
3: Bueno.
1: Va sortir de capellà, ha pas sortit del... Sí.
4: Mira si heu obert un meló de regals d'aquells...
0: De què heu parlat avui? Dels regals?
3: Si segueix perquè...
4: I no és Nadal.
3: Escolta, si segueix perquè aquest camí es trobant moltes coses, diguéssim que... Bueno,
0: llavors, els regals són intencionats, sí, sempre?
3: Bueno, no sé. Si jo convido un client per dir alguna
0: cosa... Clar, Pere porta cireres perquè li doni més minuts de micro.
3: Si jo convido, per exemple, un client a dinar perquè em doni feina, què és?
0: Clar, això són business, eh?
3: Què és això?
4: A mi em van trucar l'altre dia d'una casa de cotxes, convidant-me a anar-hi a l'exposició perquè fan uns dies especials. Per què et conviden? Perquè compris un cotxe, no?
0: Bueno, o perquè em parlis bé a la ràdio, no? Perquè ets un influencer.
4: Ho tenen clar. Truquen de la caixa. Hòstia, reps un missatge al mòbil d'un banc que no tens ni compte. I diu: ¿tiene usted un préstamo preconcedido? ¿Qué es? Perquè agafis el crèdit.
0: Clar.
4: Tots són negocis, tot és perquè tu acabis pagant.
0: Els regals formen part del negoci?
4: Tu vas a pescar i a l'ham li poses un cuc perquè el peix s'enganxi. Pues és el mateix.
0: Que els regals són l'esquer, diguéssim, no? Clar, però per exemple hi ha països com el Japó que el tema del regal està com tot molt estipulat i és com molt obligatori fer un regal.
1: Però no som el Japó, ni això és cultura japonesa.
0: No, això és veritat. Si tinguéssim més cultura japonesa potser no estaríem parlant dels regals.
4: Escoltem una cosa, siguem catalans, si tu vas a un lloc aquí a Catalunya i algú et fa un regal, desconfies ja de naturalesa, perquè saps que els catalans no donen mai res. Si et donen alguna cosa, és que alguna intenció té, alguna cosa vol. Et quedes ja sorprès: hòstia, m'ha donat no sé què. ja et queda sorprès.
2: Sí, sí, ja puc estar tranquil jo, perquè no, no em dona... A mi
0: no em regalen res.
4: Ho veus?
2: Estic tranquil.
3: No, és el català, sí. És per tot, eh? Perquè si tu te vas a Madrid, allò del copet a l'espatlla, i vamos a...
2: Sí.
3: A Don Lucio, no sé què, vull dir, també te'n trobaràs d'aquests. Vale?
0: Però clar, però a nivell de negocis, que estàveu parlant ara fa un moment, però és habitual, no?, el tema de conèixer-les i, per clar, això, evidentment, jo, et convido ja jo a la copa.
4: Jo, com que sóc una persona molt mal pensada, i no, ja sé que tot és un tema mafioso, no?, allò de... Pues ja desconfio de tot. Si, jo, la veritat, si trobes algú que et dona alguna cosa, què quiere? Què vol? No? A canvi
0: d'això, però viure així també, no sé, viure desconfiant. I llavors, si ho apliquem a la política, clar, si desconfiem de tots...
4: No, perquè tots ho saben. A la política ja saben que si li regalen alguna cosa, volen alguna cosa.
0: Però per això que potser estaria bé, no? Això que dèieu de declarar-ho. Mira, m'han regalat la figura del dansaire, no? Vull dir, sí. Que la gent ho sàpiga, el que t'han regalat, i així saps que quan aprovis una llei dels dansaires, doncs sí, sí. Era perquè et van fer el regal de la figura del dansaire.
3: Has de valorar el que val l'objecte que t'han regalat.
0: Però a vegades no és tant el que val, sinó el valor que tu li dones, no? També.
3: No, perquè un altre dia pot dir que allò val uns diners que tu no has declarat.
1: Què? Què? Què vol?
0: I els regals de casament, va. Per acabar.
2: S'han
0: de declarar?
4: S'han de declarar.
2: El regal aquest el tinc a la caixa forta.
0: I si la iaia, com vas a casa a veure-la, et dona un bitllet de 50, també l'has de declarar?
4: Ho has de declarar. És un donatiu.
3: Un donatiu?
1: Jo, hauries de fer-ho.
0: Tenint en compte que és un país que moltes vegades es viu de la pensió, tota una família pot viure d'una pensió,
4: una paguita.
3: L'altre dia em vaig quedar sorprès perquè una persona em deia, diu, jo ja m'he cansat de regalar, diu, m'he cansat de fer regals que no saps si serviran o no, diu, tinc dos nets i els hi dono al principi d'any als seus pares 2.000 euros per cada un i que es compren el que vulgui. Pensar, collons. Bueno, els seus pares aquests diners els declaren, els fan servir per fer regals als nens, els hi compren el que volen que comprin,
4: doncs, o se'n van ells de viatge,
0: Bueno. En menor quantitat, haig de reconèixer que a vegades m'han donat diners pels meus fills i no necessitaven res i els hem gastat.
4: Tu fixa-t'hi que a vegades coses. Les àvies, d'amagat dels pares,
0: sí,
4: donen 20 euros als nets. No, perquè no és d'amagat un petonet dels pares, és d'amagat d'Hisenda.
3: Perquè els hi facin un petonet, no?
0: Sí, amb un sobre allà com si fos... Les àvies ho fan, això, dono fe. De...
3: Sí, sí, sí.
0: Però
3: sí,
0: clar, declarar una petita... O jo què sé, que la teva mare et diu, ostres, et fan falta sempre arribar a final de mes, te'ls adono.
3: Sí, sí.
0: Això però també s'ha de declarar, cada cop és més complicat.
3: Llavors jo em pregunto, aquella àvia ho fa perquè li agrada, perquè se sent bé, o perquè el nen li faci un petó?
2: No, perquè se sent bé.
3: Bueno, doncs ja està, ja estem allà
0: mateix. A mi m'ho dona quan hi vaig.
3: Doncs
0: allà, si no hi vaig, no m'ho dona.
3: Llavors tornem a l'origen, de la mateixa manera que quan tu fas doncs una propina, ho fas perquè...
2: S'ha fet tota la vida això de les àvies. A mi m'ho donava per sota la taula quan estàvem dinant.
3: Sí.
2: Perquè la meva mare
3: no ho veiés
2: perquè li fotia crits. I llavors, perquè no ho veiés, m'ho donava per sota la taula. La qual cosa és perquè ella se sentís bé, eh?
3: Bueno, doncs ja estàs. Ja tornem a ser l'origen.
0: La meva àvia
3: de la tortura.
0: La meva àvia ho fa perquè hi vagi.
3: Bueno, perquè hi vagi.
2: O llavors és interessada.
3: Pues ja està.
0: Bueno.
3: Perquè així ja
0: més. Però hi va, era igualment.
1: Amb això desinteressat, quan nosaltres érem petits, hi havia una mena de dite que tots amb les padrines tots hi anàvem a dir, no?
0: Com
1: allò, bon dia, espadrina, Nadal ha vingut, doneu un bon regal i que Déu us doni salut.
0: No, o sigui, no és el regal, és la rebassa.
1: Va, és igual, deia un regal i que Déu us doni salut. O sigui, tu porta el regal i l'altre ja ho veurem, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest
0: encara el diguem nosaltres.
1: Per això mateix, tota la vida s'ha dit això.
3: El vers de Nadal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, el vers de Nadal.
4: Ara se m'acudia, quan en Pol vagi a casa d'algun i ja li digui, tingui això pels treballadors, no els hi donis perquè haurien de declarar-ho.
1: Sí, exacte.
0: Ho fa per ells, s'ho queda per ho fa per ells.
4: Els hi fa un favor, home.
0: Exacte, exacte.
1: Home.
0: Nosaltres ho deixem aquí. aquí, tornarem demà divendres, a última tertúlia de la temporada, demà divendres, i a més després de la tertúlia farem programa especial des de la piscina de Vilafant, que demà obre les seves portes i estrena temporada d'estiu. Per tant, interessant el dia que es planteja demà, a passar calor, com diu en Pere.
2: Sí, sí.
0: Gràcies per tots aquests dijous, nosaltres doncs, us agraïm moltíssim aquesta temporada i fins la temporada que ve.
2: Molt bé.
0: Vinga, va, passeu molt bon dia. Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 2:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-73 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. Per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
0: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Aquesta és la història interminable. Never Ending Story, una de les històries musicals de Limmel i amb una versió una miqueta diferent. És un mix. És el Rusty Mix.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10 euros a 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Got My Mind Set On You amb Josh

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs del mes de juny i comencem, com sempre, amb el repàs setmanal de la cartellera digital.
4: Peligro, peligro.
5: Ya no es un entrenamiento, es una emergencia.
6: Tenemos que contratar personal.
5: Preocúpate por tus pilotos.
3: Comencem aquest dilluns a Sky Showtime per la quarta temporada de SkyMed.
5: SkyMed es mi familia. Tal vez también pueda ser una familia para ti. Son personas.
6: Me lo tomo muy en serio.
3: Torna aquesta sèrie d'acció amb la quarta entrega, carregada de rescats arriscats en plena naturalesa salvatge, entre perillosos ràpids i terrenys aïllats on l'ajuda no arriba fàcilment.
5: ¿Os conocéis? Estuvimos comprometidos.
3: L'arribada de nous pilots i metges alterarà la dinàmica del grup mentre els líders comencen a perdre el control. Des de dimarts a Filmin hi arriba la segona temporada de Blossom Shanghai. La sèrie explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI, aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el recolzament del seu experimentat oncle, el protagonista es converteix en un destacat home de negocis.
7: En la família Bennett, totes parecien tenir algo especial. Todas, menos una.
3: També des d'aquest dimarts a Movistar hi trobem la otra hermana Bennett.
8: Si se lleva al mundo real, si se lleva a sí misma como la ven los demás y no como la ve su familia.
3: Estem davant un drama romàntic que adapta la novel·la Superventes de Janice Hadlow, ambientada en l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen.
8: Si no eres la hermosa, la ingeniosa, la habilidosa en los juegos y la rebosante de energía y jovialidad, entonces, ¿quién eres?
3: Aquí narra la història des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada.
9: Me llamo David Burrows. Estoy cumpliendo el quinto año de una cadena perpetua por matar a mi hijo. El problema es que no lo maté.
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Te encontraré.
8: Creo que Matthew está vivo.
9: Si está vivo, lo encontraré. I lo recuperaré.
3: Parlem d'una nova sèrie de Harlan Coben, on un pare innocent interpretat per Sam Worthington, condemnat a cadena perpètua per suposadament haver matat el seu fill, troba l'evidència que el menor podria estar viu.
10: Burrows lleva fugado como una hora.
11: O sea que creéis que tiene un cómplice.
10: Tiene más de uno.
3: A partir d'aquí haurà d'escapar de la presó per descobrir la veritat.
12: Y portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Gocis.
3: També aquest dijous a Sky Showtime hi trobem Rosa Elèctrica.
13: Se el suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
3: La trama segueix l'aliança entre una policia i un criminal que marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal.
14: El verano, el mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
3: I divendres dues propostes. A Netflix, l'estrena d'Oasis.
15: Vaya locura de sitio, ¿no?
16: Es un resort.
17: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
18: Estás donde quieres, con quien quieres.
3: És una sèrie espanyola que segueix els hostes i treballadors d'un exclusiu resort on les aparences enganyen i cada personatge amaga secrets.
19: Los Ángeles es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado.
20: Preparaos.
3: I la segona proposta és la temporada 2 de Sugar a Apple TV.
19: John Sugar, soy detective privado. Tu hermano ha desaparecido.
3: La segona entrega d'aquesta sèrie de detectius, protagonitzada per Colin Farrell, en el paper d'un icònic detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles.
20: Esa gente está lejos de Beverly Hills, Sugar. Es un mundo salvaje.
16: ¡Policía!
3: En aquesta segona temporada, el detectiu torna amb un nou cas seguint el germà gran d'un prometedor boxejador local, mentre continua buscant a la seva estimada germana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una estrena recent d'HBO Max. Parlem de Tráfico Aéreo.
21: Nick Fury, what are you saying? Is he dead?
22: Joe, we need to talk about your son.
3: És sens dubte una sèrie pels amants dels thrillers i ideal per veure en marató perquè tan sols té 6 episodis. La ficció es va estrenar el 2005 a Channel 4 amb bones crítiques.
23: You need to hide.
22: Why?
23: Do you trust me?
3: La història arranca després de l'empresonament del fill de la protagonista, un jove empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. El problema és que un grup criminal fa xantatge a la protagonista perquè aprofiti la seva feina com a assistent de vol per fer contraband d'heroïna. Això la conduirà a un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill. Tráfico Aéreo és un drama amb tocs de misteri que combina el crim, el xantatge i la supervivència. El tema central són les decisions extremes que pren una persona comú sota pressió constant. I entremig d'aquesta premissa, l'instint maternal radical, la corrupció sistèmica i la recerca de redenció. In Flight, el seu nom original, és un thriller tens, addictiu i de ritme ràpid, així que no us costarà gaire veure-la d'una passada. Sens dubte, malgrat el cliché d'una mare convertida en mula de drogues, l'execució de la trama, així com les seves interpretacions, especialment la de la seva protagonista, aconsegueixen atrapar completament l'espectador. Si sou amants de l'acció, aquesta sèrie és per vosaltres i entra de ple des del primer capítol. I això hi afegim una atmosfera de tensió i dilemes morals que mantenen el públic en un estat continu de tensió i suspens. El que diferencia Tráfico Aéreo d'altres thrillers actuals és precisament la simplicitat de la trama, amb un guió directe i fàcil de seguir, sense més pretensions, però amb uns girs ben construïts. Sens dubte no estem davant cap estrena de l'any, però sí mereix la pena veure-la i passar una bona estona. Per tot això, aquí us deixem un fragment per si hi esteu interessats.
24: Tu? ¿Qué haces aquí? ¡Suéltame, joder!
22: Yo. Tenemos que hablar de tu hijo. No parece un asesino.
24: Es inocente.
22: Qué pena. 15 años es mucho. Allí es mejor ser un asesino.
24: Eso es en directo.
25: Entra y enséñanos el cuchillo.
24: ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Es de los vuestros. Dile que pare. ¿Qué pasa?
22: Yo trabajo para una organización que sabe todo sobre ti y también sobre Sony. Como ves, tenemos gente en la cárcel de Sofía Oeste y como no hagas exactamente lo que te digamos, matarán a tu hijo. En 5 días sé que te irás a Estambul. Cuando llegues, te esperaré en tu hotel con 3 kilos de heroína. Te los traerás en tu vuelo.
24: No puedo.
22: Eres miembro de la tripulación de cabina. Es una de tus rutas habituales, así que no sospecharán de ti ni te pararán. Se te van a pasar muchas cosas por la cabeza. Formas de no hacerlo. Déjame que te quite la idea. Si rechazas nuestra propuesta, mataremos a tu hijo. Si vas a la policía, mataremos a tu hijo. Si hablas con un abogado, tu jefe o con amigos, mataremos a tu hijo. Si huyes, sales del país y te escondes, yo. Si haces algo que sea distinto a lo que te decimos que hagas, mataremos a tu hijo. ¿Has entendido lo que tienes que hacer?
24: ¿Podrías pedirle que se aleje de mi hijo?
22: Escucha, hay varias maneras de verlo, pero yo te recomiendo esta. Ahora mismo Sonia está solo, rodeado de asesinos en serie, violadores y escoria de todo tipo. Pero si haces exactamente lo que te decimos, entonces Sonia estará protegido.
3: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.

0: És Don Johnson, el coneixem com a actor, però també és cantant, productor i director. Ens va seduir al principi de tot amb aquella sèrie de televisió que es deia Miami Vice. I ens ha sorprès també amb cançons com aquest Tell It Like It Is.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
5: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
0: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis el...

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar en peces cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
2: Ruta 66.
3: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: La música dels 70 té alguna cosa especial. Rock the Boat. Aquesta és una de les propostes de Hughes Corporation.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10 euros a 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Agafant 107.3 FM.
1: Des d'Escòcia i des de Glasgow, formats el 1978, arriben Simple Minds. Doncs

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una de les cançons que també forma part de la història és aquest I'm Gonna Be, The Proclaimers. When I

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: 107.3 FM.
2: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
3: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
4: Ràdio Vilafant, 107.5.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 2:15 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 2:15 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 2:15 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant 107.5.

És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: és FM.
1: Des de Boston, recuperant aquest Drive, aquesta preciosa i gran balada de The Cars. La versió del 17 és aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional, i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: és FM.
1: Com sempre, servint-te la millor música des de Ràdio Vilafant. Aquí la tens.

0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a les 8 a les Forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla, te miro solo.

informació i entreteniment al 107.3 FM. Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Històries del record com aquests Proud Mary d'Aik i la col·laboració de Tina Turner.
1: Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: a ti.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Són moltes les coses que podríem explicar d'aquesta dona de nom Vonda Shepard. És cantant i també actriu, coneguda degut al seu paper a la sèrie Ally McBeal, ja fa uns quants anys, i en el qual expressava els seus sentiments a través de les seves cançons. Tocava el piano i també la guitarra i el baix. Aquí la recordaven amb aquest Can We Try al costat de Dan Hill des del 1987.
1: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
2: La millor selecció musical del món.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home al darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més si afogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alpirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà caurà bruta, vindrà amb fang i aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar un o dos graus i molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, a l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la B23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs a la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
4: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
5: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
4: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire cada vegada.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
4: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
8: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
4: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
9: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
10: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
9: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
4: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
11: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Esto es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
4: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Viver.
12: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
4: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
4: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el sindicat de l'habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
14: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
4: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
15: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
4: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
16: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
17: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
16: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
4: El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El Tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats a la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
4: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi oberta amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Han portat a la visió.
18: L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
19: Com a bon oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals al millor postó. Ideal per dir alguna cosa. En la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grandiloquents i buits al carrer i a la plaça. Aquí tingués paciència d'escoltar.
18: Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
20: M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
0: I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
4: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a

0: per una màquina recol·lectora treballant al camp.
1: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
2: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
3: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Mètrica.
4: A la Mètrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
5: Es una muñeca divina, perfecta.
6: Sí, vinimos al Sónar expresamente a ver a Loli Zazú en su debut.
2: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Però més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
7: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada, els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
8: So when they wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
7: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Quinzenàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue i Zau Bolavi, jugador que va començar el curs amb els del Bages però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona

0: Televisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un match en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
1: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
0: I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susana, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
2: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
0: I un darrer punt en tenis, l'Ali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà al matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Xam per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta.
1: Visita. Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
3: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
4: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
3: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
5: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
6: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
7: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
1: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
8: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà caurà bruta, vindrà amb fang i aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus i molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit. Però què són grans retencions, en principi? A aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
4: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
5: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
4: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire cada vegada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
4: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
8: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
4: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
9: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
10: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
9: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
4: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
11: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
4: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
4: Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
12: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, 2 vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i a més els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
4: Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
13: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
4: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Atenció, aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
4: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
15: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
4: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
16: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
4: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
18: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
17: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
4: El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El Tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
4: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de Plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
4: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important, Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
4: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
19: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Lenz. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
20: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
21: A la Métrica, sí, porque es la mejor, la más fundadora.
22: Es una muñeca divina, perfecta.
23: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
19: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
1: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Corea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
2: So when they wear this VR...
5: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
2: Datas from data center.
1: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador, jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Quinzenàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue i Zau Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espar Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez es l'entrenador del Barça.
4: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador laquinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra l'Iceo i els gallecs dominen per 0-2 l'eliminatòria i si guanyen demà seran campions de l'hoquei Lliga. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: Un Igualada Rigat, l'Ali, que té la baixa sensible del seu capità, Roger Bars.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 18 de juny tens el salmó noruec per meitats o sencer Carrefour al mercat, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 10,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ruta 66.

107.3 FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Neon Bobby McGee de Chris Christopherson, que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sylvabeef, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy LaBeef. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country, edició 2034, que hem decidit començar Em record d'un personatge conegudíssim, una llegenda del rockabilly, el country i el blues, conegut per la seva potent veu de baríton i la seva impressionant alçada de gairebé 2 metres. Sleepy, adormissat en anglès, no perquè estigués cansat, sinó per als seus ulls a parpelles caigudes i un ull gandul que tenia des de ben petit. Nascut a Arkansas, va començar la seva carrera cantant música gospel a Houston i després va editar el seu primer senzill el 1957. Des d'aleshores va ser una figura de culte, especialment a Europa i també a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mule Train, i amb el Roll Over the Chowin'.

una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors amb tota la carrera que han fet? Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials.

This song remembers when Trisha Yearwood. Era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passar, a canviar-li el nom. No es deia country, es deia nova música americana. I així varen titular una sèrie de compactes de promoció, que també es venien, que es deien New American Music en diferents volums. Aquest va ser el número 1, que contenia cançons de Trisha Yearwood, Emmylou Harris, Reba McEntire, Marty Stewart, Vince Gill, Tracy Byrd i molts d'altres. Com per exemple els Mavericks, amb aquest What a Crying Shame.

What a Crying Shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johnsburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem doncs els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can't Be Right, i després en la primera, Els Turons de Casa, Hills of Home. Això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well,

gras que ens aportaven. O, per exemple, que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular, sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Than That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Radar.

The Franklin Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó però escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wayne Barbell i Don Poitras, que van registrar, com he dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Franklin Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004 amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well, un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar, per desgràcia, el passat 2019.
1: Well, I'm hurting every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt. It's losing its thread.

deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nenni, una cantautora i artista honky-tonk originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee, amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70 amb influències que van, òbviament, des del sud, del sud fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta, que porta el nom de Honky Tonky.

de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat en els darrers temps o dels darrers en rebuts. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert, com tants d'altres, a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obre, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindle.

moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966, és una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.

Bon vespre, són les 9 de la nit, estàs en la sintonia de Ràdio Vilafana FM i encetem una nova edició del Rejo Blues en directe, dues hores amb tota l'actualitat del blues nacional i també del blues internacional. Recorda que és un programa que també t'acompanya en directe els diumenges a les 10 de la nit, també dues hores amb totes les propostes del món del blues.

0: Obrim l'edició 1351. Això és el Red Hot Blues. L'actualitat del món del blues present al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Recorda que és un programa que t'acompanya en directe els dijous a les 9 de la nit i els diumenges a les 10 de la nit. Presentant, com sempre, tot el blues nacional i el blues internacional. A la vegada, també temps per entrevistes, blues en directe dels estudis de la ràdio i la història del blues, blues en el record. Si tens ganes d'escoltar qualsevol dels podcasts del programa, ho pots fer en dos llocs, en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. En tots dos llocs hi trobaràs també els enllaços de les diferents formacions, tota la seva història i també la seva música. Si t'agrada el blues en viu, en directe, recorda que hi ha compartida diàriament tota l'agenda bluesera nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues. I si vols que la teva música s'escolti i es presenti aquí en el programa, em pots fer arribar un correu electrònic amb tota la informació i tota la música a rejoblues@hotmail.com. A molt de gust, us parla, com sempre, Josep Palmada. Promo en anglès perquè ens pugui estar sintonitzant arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact in the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: Avui us aniré combinant les bandes nacionals i les internacionals. Comencem amb La Torre del Blues. Diferents senzills gravats el 2024 i ens arriben directament des de Madrid.

És la música de La Torre del Blues. Aquesta és una proposta gravada, els quatre que escoltarem, el 2024. Aquí ens fan el You Belong to Me, un tema de Magic Sam. Asier Parra a la veu i la guitarra i Jesús Fernández també a la guitarra. Ara anem a escoltar en Jesús Fernández, veu i guitarra, a Mafia Starnus al baix i en Javier Bañares a la bateria. Ells ens fan aquest Baby I Am Gone, un tema de Roy Milton.

I amb aquesta formació encara us vull deixar amb una altra de les cançons, el Drive It Home. Estarà en sintonia del Reta Hot Blues.

I ara tornem a escoltar un altre cop a Sir Parra a la veu de la guitarra i a Jesús Fernández a la guitarra per tancar aquesta presentació de la Torre del Blues des de Madrid, aquests senzills del 2024, aquest clàssic, el K2 de Highway.

Així sona una de les primeres cançons que us vull fer escoltar. És un dels grans amics del programa, un cantant de blues, té banda pròpia, compositor. Estem parlant d'Antonio Hidalgo. Aquí, amb la HB Blues, Antonio Hidalgo en solitari, en format acústic, ens presenta diferents cançons composades per ell mateix.

És un luxe sempre poder escoltar la música d'Antonio Hidalgo aquí en el Enrejo Blues. Són senzills que va gravar en el 2025. Hem començat amb Nostalgia del Sur, ara aquest Malos Solo Porque Sí, i anem a escoltar un parell de temes més. Són curtets, però val la pena escoltar les seves propostes i els seus temes originals. Luna de Sangre.

El blues, la música d'arrel americana, és el que ens presenta Antonio Hidalgo amb aquestes cançons originals. Antonio Hidalgo, H&B Blues, podeu trobar a YouTube aquestes propostes i també moltes coses més d'ell, perquè es mou molt en el món del blues i de la música negra, amb una altra banda elèctrica que també té, però avui us vull fer escoltar aquests temes en format acústic. Temes propis, temes originals, com aquest, per tancar la presentació, el Love Letter. Antonio Hidalgo, avui convidat aquí en el Rehob Blues.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

Aquesta és una altra de les novetats, en Gabriel Gratzer i Pollo Moya, en Cristian Pollo Moya. Blues Piano Tribute. És un homenatge, un tribut als pianistes de Country Blues, i ho hem començat tot i escoltant aquest Mistake in Life Blues, un tema de Robert Snicks. Leroy Carr versionen aquest tema, Arlena.

tribut, un homenatge als grans pianistes del country blues amb aquest blues piano tribut en Gabriel Gratzer i Pollo Moya. Gabriel Gratzer a la veu, guitarra i també la guitarra slide, amb Pollo, en Christian al piano, i els acompanya un altre dels grans, Oriol Fontanals al contrabaix. També versionen a Blind John Davis amb aquest My Red. Estàs sintonitzant el Red Hot Blues.

El blues, el protagonista, al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, recordo els dijous a les 9 de la nit i els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Vilafant FM, i també saludant a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya, en tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Recorda, si sou alguna banda de blues, algun solista i voleu que la vostra música s'escolti en el programa, me la podeu fer arribar per correu electrònic a rejoblues@hotmail.com. Anem a escoltar una altra de les cançons per tancar la presentació d'aquest blues piano tribut d'en Gabriel Gratzer, a la veu, al piano, a la veu, també a la guitarra slide i a la guitarra, i en Cristian Poyamoya al piano i els acompanya Oriol Fontanals al contrabaix. Per això era Walter Davis amb aquest I Can Tell By My Way You Smell. Això és el Rejo Blues i és l'àlbum Blues Piano Tribute.

Un altre dels treballs gràfics internacionals, Mike Henderson, cantant guitarrista Last Night at the Blue Bird Live, en viu, en directe el 2025, en temes com aquest que hem escoltat, el Match Box. Si us sembla, escoltarem una altra de les bones propostes, el When I Got Drink.

Last Night at the Bluebird, directe des de Nashville, Mike Henderson. Mike Henderson, a la veu i a la guitarra, és acompanya de Steve McKay al baix, en Kevin McKindry al piano i en Pat O'Connor a la bateria. Propostes com aquesta o també com aquest, el Have a Good Time.

Fefa, Good Time, en viu, en directe, Mike Henderson, des de Nashville, amb aquest Last Night at the Bluebeard, en directe, en viu, el 2025, avui presentant la seva música aquí, en el Red Hot Blues, des de Blind Raccoon, proposant aquestes diferents gravacions i des de Quality Dead Records. Anem a escoltar una darrera cançó. Ara era aquest Pai Bo Diddley, i tanquem aquesta proposta de Mike Henderson amb aquest Give Back My Week.

0: a Cadillac.
1: Déu-n'hi-do, així sona aquesta cançó de Coco Montoya, Black in Cadillac, que forma part d'aquest disc Still Going Strong, en directe al 2024, de Rudy Bieber, cantant i guitarrista. Anem a escoltar una altra de les cançons d'en Rick Derringer. Ens fa aquest en Rock and Roll Hoochie.

versionant a Rick Derringer, Rock and Roll Hoochie Coo. És en Ruby Beaver amb aquest Still Going Strong. No és el seu últim treball discogràfic, és el seu penúltim treball discogràfic, perquè en aquest 2026 n'ha tret un, però jo us ho vull presentar aquest que ja tenia previst proposar-vos. Una altra de les cançons que ens fa és de Junior Wells, el Little by Little. Ens arriba directament des de Viena, Rudy Beaver, amb aquesta proposta en viu.

Déu-n'hi-do, també impressionant aquesta versió que fan d'en Robin Ford, el Cannonball Shuffler. La proposta en viu, en directe, està gravat aquest concert a Viena, el de Nordwang Theater. Va ser gravat el 2023 i publicat el 2024. Si voleu buscar més sobre aquest músic, sobre en Rudy Bieber, podeu escoltar el seu últim disc, ha estat publicat ara en el 2026, s'anomena After the Hurricane, també interessantíssim, i en una altra ocasió també el presentaré aquí en el Red Hot Blues. Per tancar aquesta proposta, aquesta presentació d'aquest músic avui aquí en el

en el programa. També em ve molt de gust presentar-vos aquesta versió que fa d'un tema de Junior Wells, el Missing With the Kid.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues.

És música feta a la península Los Bólidos des d'Astúries, el 25. Novetat, a Meseta Records l'any 2025, avui presentant l'Okina Rojo Blues i obert amb aquest Cherokee Boogie. Anem a escoltar-ne un altre. El tema és el Come On In. Los Bólidos, no, Los Bólidos, que no és el mateix.

Los Bólidos, des d'Astúries, 25, aquest seu últim treball en discogràfic, amb un so fonamentalment amb arrels del country, de blues, d'en rockabilly i molt de rock and roll dels 50. Lorraine, una altra de les cançons.

Molt bon ritme, Los Bólidos, des d'Astúries 25, editant a Meseta Records, i tancant la presentació, California Special.

Los Voltios, aquí en el Red Hot Blues, amb aquest 25. Més propostes nacionals des de Barcelona, unes versions fetes a KB Sessions. La banda Blues Walkers, el senzill, el Wandered. A la veu, Esther Jimeno Miró, cantant que ens arriba des de Pamplona. En Martín Colombo, al baix, en Manzanero Gómez, a la guitarra, en Sebastián Verde, a la bateria, en Jet I, al saxofon, també la composició. Tots són argentins, menys l'Ester, que canta així de bé en aquesta gravació. Una banda que va néixer l'any 2023 i aquesta proposta del 2025, Blues Walkers, aquí en el Red Hot Blues, amb aquesta Wandered.

La darrera novetat en aquesta edició de l'Enrejo Blues, programa 1351, celebrant la 30a edició del programa, 30 anys en antena aquí a Ràdio Vilafant FM, des de l'any 1996, portant tot el blues nacional i internacional. La música de Yates McKendry, amb aquest Need to Know, una novetat del 2025 seva. Des de Nashville ens presenta la seva música, és un multiinstrumentista. Hem començat amb aquest en Good Is Gone i ara aquest en Run It The Ground. Això és el Rejo Blues.

El Blues se present al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, com sempre, amb tota l'actualitat, la que es fa arreu de la península i a la vegada també la que es pot escoltar internacional, com és en aquesta ocasió aquesta proposta que us estic presentant, la música d'en Jades McKendry, amb aquest Need to Know. Tanquem la presentació, tanquem el programa d'avui amb aquest CC Rider. Estàs en la sintonia de Red Hot Blues, recorda, un programa de ràdio que et fa costat els dijous a les 9 de la nit i els diumenges a les 10 de la nit. I, posteriorment, pots trobar tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i també a redhotblues.ivox.com.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

0: And now for my next number,
1: DJ S.
0: I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: La història de l'Italo Dance. Avui començarem amb un dels intèrprets que va formar part del Max Mix 1, el primer megamix fet per en Mike Platinas i en Javier Usía. I després la resta del programa de Hot Dance 80. Avui ens dedicarem a escoltar produccions de Stock, Ake and Waterman.

Avui la producció que escoltarem a la història de l'Italo Dance és Mi Commission. L'intèrpret Mi Commission es diu realment Pierre-Michel Bozzetti.

Mi Commission, un dels intèrprets que va formar part del Max Mix Room. Aquest és un altre èxit d'aquest intèrpret, The Wall Is You, Barcelona, yo tengo corrida en la Plaza de Toros.

Abans d'esdevenir una de les estrelles del pop juvenil dels anys 80, Rick Astley va començar la seva carrera el 1985 tocant la bateria a un grup de soul anomenat FBI. En aquest període va ser descobert pel productor musical Peter Waterman, membre del grup de productors i compositors Stocky Cannon Waterman, responsable del llançament internacional d'artistes de pop i dance com Kylie Minogue, Bananarama, Samantha Fox i Jason Donovan, entre altres. Waterman el va convèncer perquè es traslladés a Londres a treballar als estudis PWL, on aprengué les tècniques bàsiques dels estudis de gravació. La música de Rick Astley és la que ha encetat aquesta edició d'avui de Hot Dance 80. I seguim amb més produccions. Stocking and Waterman, ara de la mà de Bananarama. Això és Venus.

Bananarama, una formació que es va posar en marxa el 1979. A finals dels 70 i començaments dels 80 va treure singles com aquest. Avui a Hot Dance 80 ens dediquem a les produccions de Stock Aitken and Waterman. Ara anem a escoltar Dead All Alive, una formació, una banda de pop anglesa que va publicar 7 àlbums entre 1984 i el 2000, tot i que se'l coneix per aquest single.

Soc Rick and Waterman Gold. Un triple CD en el que hi ha 30 produccions d'aquest trio. I des d'Anglaterra ens anem cap a Austràlia. Des d'allà ens arribava la Kylie Minogue i això, I Should Be So Lucky.

Avui les produccions de Stokic and Waterman a Hot Dance 8. Ens quedem a Anglaterra en aquesta ocasió amb Hazeldine, que va triomfar les pistes de ball amb Who's

això és High Energy. I direu, i aquest què està dient? Doncs el High Energy és un estil musical que va per sobre de l'Italo Dance. No per res, perquè els BPMs van més als

Living Pool. Des dels seus grans èxits ens arriba la veu de Hazel Dean. I des dels grans èxits de Shinita ens arriba un altre. Això és Toy Boy.

I tal com diu la Mònica, et presentem la versió i la versió original. Aquesta és la versió dels Big Fan amb Blame It on the Boogie.

I és que aquesta és la versió original de el Jackson 5. Hem escoltat la versió de Big Fan i una mica perquè comprovéssiu la versió de els Jackson 5. I aquesta va ser la reina de les pistes de ball. Ella és la Donna Summer. També va treballar amb Stokic and Waterman amb aquest gran èxit, This Time In Now, It's For Real. Aquest és un remix del 2014.

la música dance que funcionava de la mà dels Stokic and Waterman Productions des d'un triple CD anomenat Gold. Ens anem cap als Estats Units. Bé, ens quedem allà amb Lonnie Gordon i Happening

què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

A finals dels 80, una formació britànica anomenada Brother Beyond ens portava The Hard Drive des del seu Get Even. És d'una formació que coneixem poc, a una cantant que sí que va triomfar més. Ella és Sonia, i això és You'll Never Stop Me Loving You.

Seguim passant minuts i cançons des de la pista central de Hot Dance 80. Ara amb Samantha Fox, que es feia la competència amb la Sabrina. La Samantha Fox sí que va passar per les mans de Stokic and Waterman. Això és Nothing Gonna Stop Me Now.

Passen tots els intèrprets per la pista central de Hot Dance 80 de la mà de Stokic and Waterman. En aquesta ocasió és Cliff Richard i això és I Just Don't Have the Time.

Les produccions que tenen 3 minuts, el que s'ha dit sempre per la ràdio. La durada comercial. Després hi ha intèrprets que són números uns i fan cançons de 6, 10, 50 minuts. 50 minuts, però estem parlant del Tubular Bells de Mike Oldfield, però això és rock simfònic, no toca, aquí no toca. Seguim escoltant res, un tema més, i escoltarem encara un altre que ens portarà a la fi d'aquesta hora de Hot Dance 80. En aquesta ocasió és Divine i això és You Think You Are Man.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga, però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. Segur que no pot... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

goes with which skirt.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: I think I might.
1: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.